A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: era
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ai, que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo que és.

0: coli playa, hotel coli playa, hotel coli playa.
1: I'll say.
0: I shall.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Jo, l'escolt. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassant els principals titulars de la jornada i avui l'actualitat se centra de nou en la frontera entre Espanya i el Marroc, l'endemà de l'entrada massiva i irregular de persones. Tot i que la gran majoria ja ha retornat al seu país d'origen, els residents de la ciutat autònoma expressen la inseguretat viscuda.
1: A més de la quantitat de gent circulant pel carrer després de l'entrada de gairebé 50.000 persones, es queixen de les repercussions, com ara el tancament de bona part dels negocis.
2: Lo que estamos viendo en Ceuta es una desgracia hoy en día. Podéis ver por aquí no hay ningún comercio abierto. La gente no se siente insegura, se siente insegura en las calles, las playas. Las calles están llenas de basura.
3: Estamos viviendo una situación muy crítica, la verdad. Llevamos todo el día, todos los supermercados cerrados, tiendas, farmacias, gasolinera, todo cerrado. Ni pan para los niños.
1: Està previst reobrir la frontera amb el Marroc en les pròximes hores per deixar passar de manera ordenada les prop de 2.000 persones que romanen a l'espera de poder creuar. De fet, els passatgers marroquins que tenien previst utilitzar la nit d'aquest divendres la línia marítima que uneix el port de Montril entre Granada i Melilla no han pogut embarcar en quedar restringit el seu accés. De moment es desconeix si la decisió afectarà altres trajectes previstos durant el cap de setmana, això coincidint amb l'operació PAS de l'Estret i quan es calcula que d'haver 35.000 vehicles les puguin passar d'un país a l'altre.
0: En aquest context, el govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma en la política migratòria per donar més protecció a les comunitats autònomes. És el portaveu Antoni Costa.
4: Les fronteres d'Espanya han de ser respectades i s'han d'abandonar totes aquelles polítiques que fomenten l'efecte crida.
1: Costa també assegura que la ruta de les Illes és la que més creix d'Europa i mentre que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, sosté que la pressió migratòria s'està suavitzant.
0: Més temes. L'aeroport Permesà passarà a dir-se oficialment aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que accepta el Ministeri de Transports, que ara s'obre un període d'al·legacions. És una petició de l'Obra Cultural Balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat. Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear.
5: L'Obra Cultural fa una valoració molt positiva perquè és una reclamació històrica. És un nom amb el que crec que guanyem tots perquè s'adapta a la legalitat vigent, perquè és nom oficial, és topònim oficial de la nostra ciutat, és Palma, no és Palma de Mallorca, i a més se conserva el nom de Silla, que també bé, era una reclamació que s'ha fet de diferents sectors que no se perdés aquesta identificació.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo per les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
1: Serà demà diumenge en el migjorn gran. Començarà a les 10, es farà una volta manco i la missa serà després del jaleo. També es farà una volta menys i la missa estrellada després del jaleo cap a les 2:30 del migdia, per poder estar a cobro a les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i Caixera Vallesa, Tamara Roger.
6: Vam fer reunió ràpid perquè podíem coordinar amb tothom i tothom podíem, bueno, podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat. I és això el fet de també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final és, jo, per part meva, i suposo que serà el nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició.
0: Una decisió que coincideix, de fet, amb un nou cap de setmana amb avisos per altes temperatures a les Balears. A partir del migdia s'activarà el nivell groc a l'interior de Mallorca amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval del Govern, i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor. Així hem arribat a les 9:04, actualitzant informació. A les 10 en punt, ara comença La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Com esteu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabte a la ràdio. Primer programa del mes d'agost de 2026. És el programa especial estiu número 4. Aquest espai on vosaltres no participeu. Nosaltres som els que fem les cançons, en aquest cas. I preparant les monografies. Per cert, molt bones festes, Artà. Molt bon Sant Salvador, perquè ja estem en plenes festes d'aquesta patrona. Recordeu, la setmana que ve ja serem a dia 8 i ja hauran passat el que són les coses, però també encara quedaran qualque cosa, m'imagino, no ho sé, perquè cau en dissabte, no he mirat encara programes. Bueno, no mos enrotllem, benvinguts, aquest és l'espai monogràfic del dissabte a la ràdio, dedicat als anys 80, així com la setmana passada varen dedicar les cançons en els anys 80 estrangers, aquesta setmana, obvi, necessitàvem artistes d'aquí, d'Espanya, i hem preparat una bona selecció de temes de l'any 1980 fins a l'any 1989 en 30 cançons i no 31, o per aventura sí, perquè ara al final a poc m'anim i la cosa dura més de lo previ, perquè la setmana passada vaig dir 30 i al final van sortir 31. No m'enrotllo més, som en Miquel Mestre Ginart, benvinguts, gràcies, aquí comença dissabtes a la ràdio especial d'estiu número 4, primer d'agost 2026.

I doncs, abans de començar aquesta llista de cançons espanyoles de la dècada del 80, tenc que dir que no hi són tots, però tots els qui estan són. I abans de començar en sol llistat, agafarem un tema que és posterior, que ens servirà d'introducció per aquesta temàtica d'avui. I se tracta d'escoltar una cançó que va sortir l'any 95 dins l'àlbum Poligàmia de la banda de Vigo, Los Piratas, que tenien el cantant i vocalista Iván Ferreiro, que varen fer aquest clàssic himne titulat Anys 80, que nosaltres hem volgut utilitzar com a primera introducció d'aquest espai d'avui, que recordeu són espanyols.

I ara anem a rebre, ara sí, en el primer grup d'aquest llistat espanyol dels anys 80, i abans tenc que dir que ho farem per ordre alfabètic d'artistes, no d'anys, d'acord? Seguim, o més ben dit, començam. Anem amb Alaska i Dinarama, aquest grup que estava format per Carlos Berlanga, Nacho Canut i que també tenia en Olvido Gara, Alaska. El tema que m'ha elegit de molts que varen dur a l'èxit és aquest que va sortir en el 84 com a senzill en el setembre del 84 i que a final d'any ja va ser número 1 i primeres setmanes de l'any 85 també aquí a Espanya. La cançó és ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? És un tema que va sortir de l'àlbum Deseo Carnal, era la segona feina, la segona tasca, el segon àlbum d'estudi d'Alaska i Dinarama, i la va composar, com deien, en Carlos Berlanga i en Nacho Canut. Trata de la història d'una dona que mata la seva parella quan va descobrir que li era infidel. Alaska i Dinarama, primera cançó dels anys 80, en el 84, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?

una altra banda de la dècada del 80 i també estem a l'any 84 amb aquesta cançó que cantaràs, grup Bravo. La cançó és Lady Lady, la representació espanyola del Festival d'Eurovisió d'aquest any, un festival que es va celebrar a Luxemburg i que Espanya va tenir una bona torsió, varen quedar en tercera posició, la millor posició de tota la dècada del 80 per Espanya. El grup Bravo van estar de 84 fins al 86 i la primera etapa eren Namaya Saizar, Esteban Santo, Luis Villar i María Caneda. Aquest tema el va composar en Maite Miguel Blasco i Namaya Saizar, que va fer la lletra. Tema Lady Lady, que va arribar al número 1 de les llistes espanyoles també, concretament el 16 de juny, i una gran actuació a Eurovisió. Tercer lloc.

El primer artista solista espanyol que va arribar al número 1 l'any 1980 a les llistes espanyoles dels 40 principals va ser en Camilo VI. El tema La culpa ha sido mía, que va començar ja a liderar les llistes a partir del 12 de gener i va estar fins al 26. Dues setmanes número 1 en Camilo Blanes Cortés, nascut al Coll Alicant, conegut com a Camilo VI, que és productor, cantant, compositor, cantautor de balada romàntica i pop rock. Mos va deixar en el 2019 a l'edat de 72 anys d'insuficiència renal. Camilo VI, una veu extraordinària, un artista impressionant dels anys 70 i 80 principalment. També l'han volgut incloure, hem de dir que també sortiran en aquest espai no tan sols els grups eminentment juvenils, sinó que també nosaltres fem, com és habitual dins el nostre programa dissabtes a la ràdio, en l'inclusió de solistes o temes i artistes com a per gent més adulta.

Era la tercera feina amb long play, amb àlbum de Duncan Du, de El Grito del Tiempo, i la cançó que hem elegit per aquest espai és En algun lugar, que sense dubte és la cançó més popular d'aquesta banda de Sant Sebastià i és la cançó que més han interpretat en directe. L'àlbum El Grito del Tiempo va sortir en el 87, llavors va sortir senzill. La cançó va ser número 1 a Espanya un any després, en el 88, concretament el 27 de febrer. Hem de dir que Duncan Du eren els seus comensos, com sempre, els noms clàssics, Miquel Erenchun, Diego Vasallo i Juan Ramón Viles. Miquel Erenchun després va desenvolupar una exitosa carrera en solitari. Feien rock en espanyol, rockabilly, pop-rock, soul-rock, country, etc. Originaris, com he dit abans, del País Basc, de Sant Sebastià, aquest tema va composar el propi Miquel Erenchun En algun lugar, any 1987.

I torna a venir un festival, han tingut el Festival d'Eurovisió, ara tindrem el Festival de la OTI, que eren l'Organització de Televisions Iberoamericanes. Mon anam a Ciutat de Mèxic l'any 1981 i mon anam en so guanyador d'aquest festival per Espanya i que no se trata d'altre més que de Francisco. Així el coneixen en aquest cantant de noms reals, Francisco González Sarri, nascut al Coi també, al igual que Camilo Sesto, i que va guanyar el Festival de la OTI, per cert, dues vegades, en el 81, i després va repetir el 92 amb un tema que se deia «Donde voy sin ti». Aquest cantant, que conta l'actualitat en 67 anys, va guanyar amb aquesta cançó que se deia «Latino», que va arribar al número 1 de les llistes espanyoles, això sí, en el 82, en el febrer, perquè aquest festival se celebrava pel desembre i va haver una miqueta de temps encara per poder escoltar aquesta cançó que va arribar al número 1 el 23 de gener, concretament «Latino», un tema composat pels grans compositors espanyols que venien de Los Relámpagos, que han fet infinitat d'èxit per molt d'artistes, Pablo Herrero, José Luis Armenteros. Una gran veu, la de Francisco, «Latino».

Camino Soria és el títol d'un àlbum que conté grans temes de la banda Gabinete Caligari, és una feina seva, de fet, clar, i també hi ha aquesta cançó a dins aquesta llista de temes que va sortir a l'any 1987. La sangre de tu tristeza, como un pez, pecados más dulces que un zapato de raso, etc. Hem elegit aquest Camino Soria, que va ser el número 1 a Espanya un any després, en el 88, concretament a partir del 2 d'abril del 88, aquest tema que va composar la pròpia formació i que està dedicat a la que era parella sentimental del cantant Jaime Urrutia, que és el cantant i compositor i que després també se va dedicar a cantar en solitari. Aquesta formació van estar junts de 8 anys. Aquest tema pertany al 87, Camino Soria, i hem de dir que Gabinete Caligari, com se varen formar en el 81, varen agafar aquest nom degut a una pel·lícula de terror alemana de l'any 1920 que se deia El Gabinete del Doctor Caligari, d'aquí varen agafar el nom, i eren en Jaime Urrutia, cantant, guitarrista, en Fernando Ferni, Eduardo Edi Calvo, que juntament amb en Esteban Hirschfeld, que tocava els teclats, que també va ajudar a la composició. Anem amb el treball de Gabinete Caligari, Camino Soria, però anem a aquesta ciutat de les Terres de Castilla, que molta gent desconeix, és una ciutat d'aquestes que pareix que no passa res mai i que quasi mai la nomenen. Caminem

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora vos diuen que Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio. Especial estiu número 4 que avui està dedicat a la dècada del 80 amb música eminentment avui espanyola.

M'han anomenat a una Venècia molt particular en la formació juvenil Hombres G. Estàvem a l'any 1985, aquesta cançó va ser número 1 a Espanya el 14 de setembre. Hem de dir que Hombres G és aquesta banda de rock i pop madrilenya formats en el 82 pel vocalista i baixista David Summers, fill del director de cinema Manolo Summers. Fan molts d'estils i encara ara estan presents des del pop psicodèlics, dance punk, funk rock, ska, surf, etc. Aquest tema que acabem d'escoltar mos ha duit a Venècia. Ells comptaven amb una gran combinació d'humor, de ritme i tenien una infinitat de fans que les apoyaven. De fet, varen tenir molt d'èxits en aquesta dècada. I en l'època dels fans tenim ara, a continuació, però d'un any anterior, a Nivan. Nivan era en Juan Carlos Ramos Vaquero, nascut a Madrid i conegut com Ivan, cantautor i músic. Compte ja 64 anys, va estar actiu només del 78 al 94, dit només. I ja n'hi ha pop espanyol, synthpop o eurodisco. Juntament amb en Carlos Pérez o Pedro Marín eren els artistes solistes, sense obviar, òbviament, a Miguel Bosé, que comptaven en la música com a molt de seguidors. Ell feia el que se deia el tecnopop més senzill i ballable. Els temes del 84 també va ser número a Espanya pel setembre, concretament el 15 de setembre d'aquest 84, durant una setmana, una composició de Luis García Escolar, Fotonovela. Ell és Ivan.

Seguim avançant, escoltant cançons de la dècada del 80 espanyoles, de l'any 1980 fins a l'any 1989. I ho fem per ordre alfabètic i ara, per purament casualitat, per aquesta condició tindrem tres artistes solistes més veterans per música com a més adulta seguides. Començam, o seguits, més ben dit perquè són homes, són cantants masculins. Començam amb el cantant de Cuenca, que li diuen compositor i cantant José Luis Perales, el poeta de la cançó, i també la poden amb el curiós nom de El Morrissey de Castejón, que és el poble allà on va néixer. Té 81 anys, va debutar en el 68 i ha venut més de 30 milions de disc de la seva trajectòria. Té registrades més de 500 cançons que ha composat a la Societat General d'Autors d'Espanya. Aquesta és una de les seves cançons més celebèrrimes. Està dins l'àlbum Entre l'Agua i el Fuego, que va sortir en el 82. És un dels discs long plays que se deien més venuts d'en José Luis Perales, on hi trobam aquesta cançó popularíssima, I Cómo es él, cançó que va servir per fer moltes paròdies fins i tot. Aquest títol va ser número 1 a Espanya el 22 de gener del 83, durant una setmana, 4 de

I després d'en Perales, un altre veteraníssim com és Juan Pardo, que ja compta amb 83 anys, aquest cantant i compositor i també productor que va començar en diferents bandes en els seus comensos del pop espanyol, però especialment en Brincos i en Juan y Junior. Després ja una llarguíssima trajectòria en solitari, va estar del 62 fins al 2004. En Juan Pardo, que ha composat temes per moltíssim d'artistes, en la dècada del 80 va tenir també un bon èxit amb aquesta cançó, Caballo de Batalla, que jo he seleccionat en aquesta monografia d'avui dels espanyols. Estem en el 83 i també la cançó va ser número 1 durant una setmana a partir del 19 de novembre.

si completem aquesta triada d'aquests solistes masculins ja per més música adulta que han sortit per ordre alfabètic, amb en Julio Iglesias, el més internacional segurament del 3, aquest cantant que quasi ni cal que el presentem, que va guanyar Benidorm el 68, que anava per porter de futbol. Julio José Iglesias de la Cueva, nascut a Madrid en el 43, té 82 anys. És a dir, en Perales en té 81, en Juan Pardo 83 i en Julio Iglesias 82 estan. Quasi de la mateixa quinta, popularíssim artista, que no vull ara referir-me més a la trajectòria llarguíssima d'internacionalitat que ha tingut. Mos trobam, mos centram a l'àlbum del 81 de Niña Mujer, on estava emportant la seva filla Chabeli, que li dedica aquesta cançó, que és la primera que surt en aquest long play, en aquest àlbum. Tema que també va arribar al número 1 de les llistes, codeant-se en tots els artistes i grups més juvenils. Número 1 a Espanya durant una setmana, de Niña Mujer, Julio Iglesias, concretament el 1 d'agost d'aquest 81.

I després dels tres solistes ja veterans, Morenam ara sí, amb una banda de gran èxit, una banda que va debutar l'any 1982 i que el seu primer treball, un àlbum que se deia Mil Siluetes, va comptar amb aquesta cançó que jo he triat. Cançó del 84, Lobo Hombre en París, que varen composar el propi grup. Hem de dir que la Unió és una banda de Madrid de post-rock i New Wave formats per Rafa Sánchez, Íñigo Zabala, Mario Martínez, ja desaparegut, i Luis Bolín. El títol va ser un gran èxit, és una de les cançons més exitoses del pop espanyol. Ha estat a Sud-amèrica, Hispanoamèrica va tenir molt, molt d'èxit, a tot Amèrica Llatina va ser número 1 a Espanya i va aconseguir el disc d'or, va vendre 200.000 còpies d'aquest tema. També va ser llançat el videoclip en blanc i negre, recreant una mica l'ambient de París dels anys 40. Hem de dir que aquesta cançó està inspirada amb un conte d'un escriptor francès que li diu Boris Vian, Lobo Hombre en París, que també més tard va gravar, per cert, Ana Belén.

Més música espanyola, més grups espanyols, pegam un salt en el temps, ja estem en el 88, en aquest cas, en Los Ronaldos, un grup de música rock format per Coque Malla a Madrid l'any 1985 i que va estar fins al 98. Feien rock, pop rock, funk rock o hard rock. L'estil de la cançó és aquesta que també va ser número 1, concretament el 25 de març del 89 ja, que se titula Adiós Papà. És una de les cançons més conegudes, icòniques de la formació, que s'ha convertit en una espècie d'himne generacional, una mítica cançó que parla de la relació entre el pare i el fill, que conta el cantant i del que ja només espera l'obès i que aprofita per desperdir-se d'ell. Adiós Papà, Los Ronaldos, 1988, però va ser número 1 en el 89.

I un altre grup juvenil que s'estrena en aquest programa, s'estrenaven de fet amb aquesta primera cançó que nosaltres hem seleccionat, pertany al seu primer àlbum, LP, que se deia El Primer Cruce, la formació madrilenya també, són Los Secretos dels germans Urquijo. Feien post-rock, power pop, country rock, etc. Encara estan en batiu. Després de la mort i desaparició d'en Enrique Urquijo, el grup va sofrir una transformació. Ja n'hi ha tres de l'antiga formació que no hi són, com l'altre són en José Enrique Cano Canito i en Pedro Antonio Díaz. La cançó que han seleccionat és aquesta, Quiero Beber Hasta Perder el Control, de l'elegant grup Los Secretos, llançat en el 86, i que després de la desaparició d'en Enrique Urquijo va ser tornar regravat en el 2000 en la veu d'en Carlos Goñi. Anem però ara en la versió original, número 1 per cert, en el 87, la primera setmana del 87 de gener, tot i que el disc va sortir en el 86, Los Secretos.

Mos troben ja l'any 1989 amb una cançó que mos du a una veu femenina, la de Luz Casal. María Luz Casal Paz, nascuda a Boi Morto l'any 58, aquesta cantant, per tant, que té ja 67 anys, que fa pop, rock, balada, pop llatí, blues, etc. Va debutar en l'any 1976 i feia rock, però després Almodóvar la va descobrir per fer grans temes per les seves pel·lícules, aquella de Tacones Lejanos, on la va immortalitzar, després va canviar l'estil, i aquí tenim un tema que curiosament va sortir com a cara B d'un senzill, pertany de fet a l'àlbum Luz Casal 5 del 89, però també va sortir en senzill com a cara B de El Tren, però va tenir molt més èxit aquesta cançó, preciosa cançó, preciosa cançó d'amor, una balada que va composar curiosament en David Sumes, el cantant de Hombres G, i que na Luz Casal va dur el número 1, que és 1989, concretament el 8 de juliol, durant una setmana. El títol és una de les millors cançons per jo, de na Luz Casal, TDG, Marxar.

Moltes gràcies, Maciel. T'escoltarem, aprofitarem en aquesta dècada dels 80 espanyols per recordar-te un gran tema de l'any 81. La Maciel va canviar de discogràfica i després de molts anys de no gravar ho va fer amb Hispavox, que va llançar aquest Tiempos Difíciles, on hi havia un tema tan extraordinari com El Amor. També hi havia Noa Noa, etc. Va ser un àlbum de gran èxit i popularitat, més comercial de la trajectòria d'aquesta llegendària cantant que ja té 78 anys, que per cert, dia 2 d'agost farà el 79 ja, ben prest, mare meva, molts anys, Maciel, amb adelantament a la teva data. Na Maciel canta amb elegit el tema del 81, que va sonar moltíssim, fins i tot va guanyar premis d'aquell programa mític musical que se deia Aplauso, i és una cançó rítmica que nosaltres hem seleccionat per aquest espai Eres.

Després de Luz Casal i de Maciel, dues veus femenines, encara en tindrem una altra, però com a solista d'un trio, popularíssim trio, que se deia Mecano, aquest grup espanyol de synth-pop format pels germans Cano, en Nacho i en José María, i la cantant Ana Torroja. Varen tenir ni més ni manco que la dècada de la seva etapa artística, van estar del 81 en el 92, ni més ni manco que 15 número 1 a Espanya. Han triat una cançó que ho va ser, en els començos encara se notava aquesta ingenuïtat, i és una cançó que els va donar una gran popularitat, la va composar Ignacio Cano, va sortir en el 82, és aquest Me Colé en una fiesta. Amb el pas del temps, Mecano varen tenir unes cançons impressionants, Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, El 7 de Setembre, etc, etc, etc. Ara Me Colé en una fiesta, que s'han pogut triar també el maquillatge, però ens hem de cantar per aquesta, Mecano.

I ara, com també és habitual en aquests darrers programes, vos vull posar un petit popurrí de cançons d'estiu. Interromprem aquesta selecció de música espanyola dels anys 80 per recordar el que sonaven altres estius, calorosos o no tant com els d'enguany.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Per aquella cosa del destí va néixer a Ciutat de Panamà. Se trata de Miguel Bosé, un artista que no cal que presentem, cantant, ballarí, fill de l'actriu italiana Lucía Bosé i del torero espanyol Luis Miguel Dominguín. En Miguel Bosé va debutar en el 77 amb aquella famosa Linda i en el 80 va tenir infinitat d'èxits. Nosaltres hem triat aquest tema, aquesta monografia d'avui dels anys 80 espanyols, amb aquesta cançó més representativa, una de les més representatives de la seva llarga trajectòria. Avante Bandido va ser número 1 a Espanya, concretament en el febrer del 85, dia 23. Una data curiosa, Miguel Bosé, Amante Bandido, també en aquest espai del dissabtes a la ràdio d'avui, del 80 al 89, dècada del 80 espanyola.

i d'un artista popularíssim anomenat Miguel Bosé, concretament, passam a un altre també conegudíssim, veteraníssim, que també li diuen Miguel, però se trata de Miguel Ríos. Miguel Ríos Campaña, nascut a Granada en el 44, aquest cantautor de rock espanyol, un dels pioners d'aquest estil musical a Espanya, té per tant ja 82 anys, rock and roll, pop barroc, rock sinfònic, etc. Qui no recorda aquella meravella, Himno a l'Alegria, basat en la novena sinfonia de Beethoven, que va ser un èxit internacional, però ell ha fet principalment rock. Però avui tenim una cançó que no és exactament del seu estil, és una cançó melòdica, és una balada preciosa que li va composar Roque Narvaja, que va sortir l'any 80 i se titula Santa Lucía. Hem elegit aquesta cançó com a representació de Miguel Ríos, que també va ser el número 1 a Espanya, concretament el 2 d'agost.

fundats a l'any 1967 a Bilbao. Aquesta formació vocal de gran prestigi estan aquí en nosaltres en aquest espai d'avui també, no podrien fallar. Se trata de Mocedades. Varen representar Espanya en el Festival d'Eurovisió, ja ho sabeu, amb una extraordinària cançó que va quedar a segon lloc, Eres tu, en el 73. Fan pop, cançó melòdica, soft rock, etc. Varen començar com deien el 67 i era la formació, hi havia els germans Uranga, Namaya, Nestivaliz i Faskun, etc. Entre la formació original també hi trobàvem, han passat tant de membres per ells, Iñigo Zubizarreta, Carlos Zubiaga, Iñaki, el germà també Zubranga, etc. A partir de llavors es varen formar Sergio Estivalis, una excisió que varen sortir de Mocedades, també el Consorcio, etc. Mocedades tenen un bon tema a l'any 1982, que va ser número 1 durant 8 setmanes a partir del 27 de novembre, i se trata d'Amor de Hombre, que m'ha elegit com a representació seva d'aquesta dècada. Formava part de l'àlbum d'estudi del mateix nom, Amor de Hombre, i la base musical és un tema clàssic de Zarzuela, de La Leyenda del Beso, publicat en l'any 24, de Sotullo i Bert. En Juan Carlos Calderón va fer nous arranjaments i la lletra va ser escrita per Luis Gómez Escolar. Mocedades, en Namaya Uranga, en plenes facultats, aquest Amor de Hombre.

Durant una setmana, el 1985 varen ser número 1, aquest grup, amb aquesta cançó, el grup és Olé Olé, amb aquest tema, Voy a Mil, concretament el 9 de gener del 85, tot i que la cançó havia sortit l'any anterior, en el 84. Aquest tema, que pertany a aquesta formació, Olé Olé, la seva primera etapa, on hi havia la cantant Vicky Larraz, abans d'entrar na Marta Sánchez. Posteriorment, ells varen debutar en el 82 i han tingut fins aleshores tres cantants solistes, Vicky Larraz, Marta Sánchez o Sonia Santana. Anem però en l'època de Vicky, Voy a Mil, un tema trepidant, número Espanya en el 85, olé, olé. I retornem als començos d'aquesta dècada, a l'any 1980, amb un gran grup de post-rock espanyol formats a el que se denominava la movida madrileña, per tant, a Madrid. Se deien Nacha Pop i en la seva formació inicial hi havia en Antonio Vega i en Nacho García Vega. Aquest grup varen estar actiu del 78 fins al 88. Després se van retirar un parell d'anys, varen retornar el 2007 fins al 2009. Després va morir en Antonio Vega i hi va haver un nou grup, Nacha Pop, a partir de 2012. La cançó aquesta està considerada una de les joies de la música pop espanyola, molt melangiosa perquè mos du a recordar lo que era la moguda madrilenya en aquell començos a l'any 80. S'ha convertit en una espècie d'himne, una de les obres mestres i més representatives, com he dit abans, del pop espanyol i de la moguda madrilenya. Chica de ayer la va composar el propi Antonio Vega de la formació Nacha Pop.

I ara ens arriba una altra veu espanyola, una gran veu, la de Paloma San Basilio, que havia estat número 1 aquest any 1981, mos trobam en aquest any, amb aquella versió del No llores por mi Argentina, que havia fet l'òpera rock Evita. Però després, a final d'any, concretament el 19 de novembre, va ser número 1 aquesta cançó, una cançó popularíssima que va composar en Gianni Castaldo i la lletra era de Luis Gómez Escolar, produït per Danilo Baona. Aquesta cançó, considerada una de les cançons icòniques de la comunitat LGTB, per cert, és una de les cançons clàssiques del pop espanyol i la cançó més recordada, sense dubte, de na Paloma San Basilio. I mira que ha tocat temes i estils. Na Paloma, que hem de dir d'aquesta gran cantant, que va néixer a Madrid el 22 de novembre de l'any 50. La cançó, que no he dit, que estic segur que tothom recorda la lletra i fins i tot ho haureu cantat a karaoke, que jo he ballat, és aquest Juntos.

Aquest àlbum, de bon trem, aquesta cançó que escoltarem ara, va sortir a final d'any 79, però la cançó va ser número 1 a Espanya en el 80, i concretament ho va ser durant un raig de setmanes. Concretament, 4 setmanes va ocupar aquest lloc privilegiat, Háblame de ti, un tema del duo juvenil Pecos, aquest duo format pels germans Francisco Javier Herrero, que és el Ros, i en Pedro José Herrero, que és el més moreno. Van estar produït per Juan Pardo en aquest treball, i la cançó la va composar en Pedro José Herrero, com deia, número 1 Espanya, 4 setmanes. L'àlbum pertany un par de, se titula Un par de corazón, i va sortir a final del 79, però aquesta cançó en senzill, i èxit va ser ja del 80, recordant aquest duo que va ser un autèntic fenomen musical per ses fans, Pecos.

i un altre gran grup davanter de la que se denominava la movida madrilenya, Mor Visita. Ara seguim, després de Pecos, ara amb Pistones. Recordeu que tots els artistes surten per ordre alfabètic, estem a P. Pistones se varen formar a l'any 1980, feien pop, rock o power pop. El nom és curiós, va ser una mescla de dos grups que els admiraven, com eren Sex Pistols i Ramones. El grup se deia Pistones i estava format per Agustín Jiménez, Ramón López, José Marín, Enrique Martín. Després ja se va incorporar en Ricardo Chirinos, i en Fran López. Aquesta cançó va sortir en el 83, se titula El Pistolero, i va comptar la col·laboració de Nariel Rot com a composició juntament amb en Juan Luis Ambite i en Ricardo Chirinos de la formació. Aquesta cançó del 83 va sortir en senzill i va arribar al número 1 de les llistes, però en el 84, concretament en el mes de març, el 10 de març, Pistones, El Pistolero.

aquí tenim un altre grup englobat dins la moguda madrilenya, aquesta movida que va tenir tanta influència, com estem comprovant, dins el pop rock espanyol. Ens trobem ara amb els germans Auserón, en Santiago i en Luis Auserón, que juntament amb Enrique Sierra i un parell de membres primigenis varen formar aquesta banda que se deia Radio Futura. Els altres eren Emilio, Minio Molero i en Javier Pérez Grueso, però varen deixar el grup molt ràpid i després ja se va incorporar en Enrique Sierra i en Carlos Solrach. Varen fer el seu començos, el que se podia denominar un pop basat en la música anglosaxona, però després ja varen començar a fer el que se denominaria rock llatí. Aquí estem, però encara ens trobem amb aquest estil primer, estem en el 84, Escuela de Calor, que també va arribar al número 1 de les llistes espanyoles, i el que volien dir és que quasi són nosaltres els que han passat aquesta escola de calor i tot Mallorca amb aquesta calorada que ja no sé què tenc que dir, estones, fins i tot me falten les forces hasta per xerrar. Anem però en Radio Futura i aquest

En el febrer de l'any 80, tot i que havia sortit l'àlbum a finals del 79, na Rocío Jurado, malaurada artista ja desapareguda, també va arribar al número 1 de les llistes espanyoles amb aquest tema que va composar en Manuel Alejandro i Ana Magdalena. L'àlbum se deia Senyora, va sortir com de final del 79, i la cançó que després va sortir també en senzill, que va arribar al número 1 aquest 80, el 23 de febrer concretament, és aquest Como yo te amo.

I avui hem tornat a fer un programa llarguíssim, tenint ni més ni manco que 32 cançons al final d'aquesta dècada del 80, dedicat a els espanyols, Mon manquen 5, només, i la primera que escoltaré la mos du un grup mixte, format mixte en quant a nacionalitats, volia dir formats per argentins i espanyols. Eren Tequila, un grup que va revolucionar també el món juvenil, i el rock, formats en el 76, van estar fins al 82, eren Alejo Estivel i Nariel Roth d'Argentina, juntament amb en Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias d'Espanya. Aquesta cançó com a elegida també va arribar al número 1 aquest any, dit també perquè les cançons no és que els vulgui posar expressament perquè siguin número 1, perquè de fet n'han sortides, però aquesta sí, aquesta també hi va arribar dues setmanes, l'estil irrepetible d'aquest Tequila que van estar fins al 82, Salta.

I ara ens arriba un artista que es va convertir amb el pas del temps en un autèntic mite de la música degut, principalment per la seva música innovadora, la seva presència i també per la seva, com no, prematura mort. Se trata d'en José Celestino Casal Álvarez, nascut a Tudela, Beguín, Astúries, l'any 50. Va morir en el 22 de setembre del 91, quan tenia 41 anys, víctima d'un accident de trànsit. Era conegut com a Tino Casal o també com a Casal. Era músic, cantant, compositor, pintor, estilista, decorador, productor i escultor. I va estar actiu del 63, era aquest any de ser mort, 91. Li deien, la podaven, entre altres, el rei del glam, feia la seva, dissenyava la seva pròpia roba en els escenaris i composava temes. Aquesta cançó va ser número 1 a Espanya, estem en el 83, àlbums d'Etiqueta Negra, i la cançó és aquesta que s'ha convertit en el temps, com deia, en un autèntic tema mític. Va ser número 1 el 9 d'abril, Tino Casal, Embrujada.

el món del rock, aquesta dècada del 80 va tenir una branca que se va denominar rock andalús gràcies a aquesta formació que se deia Triana, una banda espanyola fundada a Sevilla l'any 74 per en Eduardo Rodríguez Rouway, en Jesús de la Rosa Luque i en Juan José Palacios. En Jesús de la Rosa era el cantant, teclista i compositor, que també va morir, per cert, en un accident de trànsit en el 83. Feien el rock progressiu, rock psicodèlic o rock andalús. A partir d'aquest moment hi va haver moltes formacions d'Andalusia que varen seguir l'estela que varen crear el propi Triana. Estem a l'any 80, aquesta és una gran cançó, número 1 durant 3 setmanes en el mes de juny, Tu frialdat.

Mos manquen dues cançons per completar aquest llarg programa d'avui dedicat a la dècada del 80 espanyola i ho farem amb una veu que se repetiran les dues cançons, una en solitari i una formant un dueto. Se trata d'en Víctor Manuel San José, aquest cantautor d'Astúries, veterà artista que ja compta 79 anys, nascut a Mieres i que va debutar en el 64, aquest cantautor, productor i director artístic. Feia pop, cantautor, la troba balada, protesta, folk. Aquesta és una cançó pionera, va sortir també en el 80, està en el mateix any que Triana, que acabem d'escoltar, amb una cançó que va ser número 1 el 29 de març, durant una setmana. Es titula Quien puso más. Va ser tota una innovació perquè és la primera vegada que dins la música espanyola se cantava a un amor gay. Se va basar en una història real d'uns amics seus. Gran tema de Víctor Manuel, Quien puso más, any 1980.

aquí posam el punt i final amb en Víctor Manuel, que acabem d'escoltar, però en aquest cas formant duo en Nana Belén, que ja sabeu tots, és la seva dona. Ana Belén és Maria del Pilar Cuesta Acosta, nascuda a Madrid en el 51, cantant, actriu i directora, té 75 anys i va debutar en el 61. El tema que arriba al número 1, estem en el 86, forma part d'un àlbum que se va mantenir moltíssimes setmanes com els més venuts, Para la ternura siempre hay tiempo, i la cançó és La puerta de Alcalá, popularíssim tema que varen composar amb Bernardo Fuster i Luis Mendo, que eren integrants d'una formació madrilenya de Vallecas que se deia Suburbano, juntament amb en Miguel Ángel Campos i en Francisco Villar. La varen popularitzar, però Nana Belén i Víctor Manuel, que de tant en tant gravaven i actuaven a molt de recitals i concerts per tot Espanya. És un homenatge al monument famós de Madrid. Se varen vendre més de 300.000 còpies d'aquest long play que va sortir en el 86. El Suburbano havien autoritzat en Ana Belén i en Víctor perquè poguessin ficar aquest tema seu abans de gravar-lo ells a dins d'aquest àlbum, i d'aquesta manera va ser un èxit extraordinari. La Puerta d'Alcalá, punt i final, any 1986, en aquest repàs de la dècada de 80 espanyols, Víctor i Ana.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio. Jo espero que el manco m'hagi escoltat una estoneta en aquest llarg programa dedicat a la dècada dels anys 80 del mes espanyols. Que seguigueu passant unes grans festes patronals de Sant Salvador. Molts anys a tots, moltíssimes gràcies, ens tornem a trobar si d'igual a partir de la setmana que ve, 9:30, hora habitual. Salutacions de Miquel Mestre, Ginarte, adeu, gràcies.

humà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dar qui del seu cant no s'allunya.

lleuger que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

0: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Si me ves llorando es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.com.

Ya, ¿cuál es el tío? O sea,

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Canyamel.
1: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, ha començat el mes d'agost amb molta activitat als aeroports que deixa xifres molt semblants a les de l'any passat, però amb la queixa dels restauradors, avui dels de Menorca, perquè asseguren que no tenen prou clients. Tot i que pugui parecer una paradoxa, aquesta és la situació que descriuen els empresaris. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. De fet, és al migdia, quan més taules buides hi ha. D'altra banda, i tot té a veure, als aeroports, com escoltarem, alguns turistes reconeixen que venen amb la intenció de gaudir del tot inclòs de l'hotel. En parlem tot d'una, abans però, com sempre, altres temes en titulars. En els darrers 5 anys, el nombre de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%. Laura Benrey, bon dia.
3: Bon dia. Amb 200.000 motocicletes, som la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus. Els concessionaris apunten que es deu a la dificultat de circular i aparcar.
1: El principal accés a la Mola, a Mahó, no obrirà aquest estiu.
3: Les obres de la carretera, que acumulen 9 mesos de retard, s'allargaran encara 2 mesos més.
1: Torna la normalitat, o relativa normalitat, a Ceuta, mentre la Comissió Europea eleva 70.000 les persones que haurien entrat des del Marroc de manera irregular.
3: Val a dir que pràcticament totes han tornat al seu país d'origen per voluntat pròpia.
1: I avui a l'Atlàntida Mallorca Film Fest, l'actor mexicà Gael García Bernal rebrà el reconeixement del Master of Cinema.
3: També avui es prepara el desembarcament de l'equip de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Victoria Luengo. Demà es projectarà en la sessió de clausura.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca treballa amb l'opció d'Adrián Lisso, mitja punta del Saragossa, que la passada temporada va jugar a Getafe com a cedit, per si no es fa el fitxatge del davanter mallorquí de l'Andorra, Josep Cerda. I pel que fa al món del vòlei, notícia molt curiosa la que protagonitza Alexis González, extenidor del Conecta Balear-Manacor. Després de no poder fitxar per problemes burocràtics per a Montpellier, torna a Mallorca per entrenar el Club Vòlei Algaida de Primera Nacional Femenina.
1: Nova jornada amb avís per altes temperatures a Mallorca, on s'ha activat el nivell groc a l'interior de l'illa amb la previsió d'assolir els 37 graus. També roman actiu l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoral del Govern, i es recorda a la ciutadania la importància de seguir els consells de protecció per evitar cops de calor. Margarida Ribas, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, avui encetam el cap de setmana i també el mes d'agost amb una jornada de temps tranquil. La temperatura mínima nit passada ha pujat qualque grau a Mallorca i també a les Pitiuses, amb una majoria de nits tropicals i alguns registres de nit tòrrida, com per exemple el Port de Palma i també a l'estació de Capdepera. En canvi, la màxima avui baixarà lleugerament al sector nord de Mallorca i també de Menorca a causa d'un passadís de vent de nord. Aquest desplaçarà els valors màxims a punts de l'interior, que avui podran quedar entre els 35 i els 38 graus a Mallorca i per davall dels 35 tant a Menorca com també a les Pitiuses. Cap al capvespre tindrem el cel totalment estirat, domini de sol, presència de pols en suspensió, tot acompanyat d'un vent que girarà a component est i també al sud-est, i una situació marítima dominada pel marejol. Demà el vent bufarà de fluix a moderat, però ho farà de component sud, fet que permetrà que la temperatura màxima es recuperi al nord i, de fet, siguin aquests indrets on es registrin els valors més elevats, que es podrien enfilar entre els 34 i 36 graus a Menorca i a les Pitiuses i entre els 38 i puntualment 40 en el cas de Mallorca, amb un cel novament dominat pel sol amb alguns intervals de núvols prims. En definitiva, un cap de setmana més marcat per l'estabilitat anticiclònica.
1: Gràcies, Margalida. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal, perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem, també a Es Mercadal de Menorca. Això suposa que no es pot fer cap tipus de crema i a la resta de

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El debat sobre la massificació i la saturació del trànsit també reflecteix la manera com ens movem per les Balears. En els darrers 5 anys, el nombre de motocicletes en circulació a l'arxipèlag ha crescut un 26% i ja supera les 200.000, segons dades de la DGT. Això situa les Balears com la tercera província de l'Estat amb més pes de les motocicletes, que ja representen el 16% del total de vehicles, només per darrere de Barcelona i Girona. Aquest canvi de tendència també es nota als concessionaris, que asseguren que cada vegada hi ha més persones que opten per la moto per evitar els problemes de circulació. Ho explica Cecília, gerent de Casa Copó.
2: Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent nos demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar nerviades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
1: Més temes. La plaça Sant Jeroni de Palma acollirà a partir de les 6 de l'hora baixa una nova jornada solidària per Palestina. Organitzada per Ciutadans per Palestina, la brigada internacionalista Fayez Badawi compartirà la seva experiència als territoris palestins en un dia de comunitat, consciència i solidaritat. També hi haurà l'actuació musical de diversos artistes i tots els obvers recaptats es destinaran a projectes a Palestina. Un dels organitzadors, Frederic Guillem, ha explicat així l'objectiu de la convocatòria.
3: Recaptar fons i seguir la lluita antiimperialista a tots els nivells, conscienciant de manera pedagògica respecte de la feina que duen a terme des de ja fa més de 2 anys i mig. Amb els beneficis destinarem gran part a seguir mantenint viva la flama amb distints projectes d'arrel palestina, aquesta noble causa, que pensam que és una de les grans lluites internacionalistes del nostre segle.
1: I la situació a Ceuta tendeix a la normalitat després de l'entrada massiva de persones migrants registrada dijous passat. Segons el Ministeri de l'Interior, la gran majoria de les prop de 70.000 persones que van accedir de manera irregular a la ciutat autònoma ja han retornat al Marroc i cap no ha estat traslladada a la península ni a la resta de territori europeu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que el dispositiu fronterer ha funcionat correctament i que s'ha aplicat la normativa vigent. També ha afirmat que el Marroc no representa cap amenaça per a Ceuta ni per a Espanya y ha donat por completamente resuelta esta situación.
4: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
1: I en clau de servei, recordar que amb motiu de la marxa del Juc a peu es produiran afectacions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa la plaça Güell i el carrer d'Aragó de forma progressiva. A partir de les 10, el tall continuarà avançant cap a Verge de Lluc i mitja hora més tard a l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem, fins a la 1 del matí. I ja a partir de les 2 afectarà Lloseta i la carretera cap a Selva i finalment, a partir de les 3:30, es tallarà la MA2130 a Ceuba, Caimari i el Coll de Sabatalla, també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt. Donem el pas ara a Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bona

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

0: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
1: Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Avui, 1 d'agost, arrenca una de les jornades més intenses de l'operació sortida de l'estiu. Els tres aeroports de les Balears tenen programats prop de 1.900 vols. La majoria dels visitants que arriben són estrangers, tot i que també hi ha turistes procedents de la resta de l'estat. Molts expliquen que volen combinar les visites a les platges i altres indrets amb estones de descans a l'hotel, aprofitant que tenen el règim d'allotjament tot inclòs.
2: I'm staying in Calabona and I'm from England. Spend a lot of time in our hotel, to be honest. It's all inclusive, so.
3: We come from Belgium and we stay for 1 week and we want to enjoy the hotel and we're going to visit a few things.
1: Ella explica que és anglesa i que veurà moltes platges a la zona de Calabona, tot i que passarà molt temps a l'hotel, com ja dèiem, perquè ho tenen tot inclòs. L'altre turista diu que és belga i quedarà una setmana i també vol gaudir de l'hotel. La jornada coincideix a més amb una vaga parcial dels treballadors de terra de l'aeroport i de l'empresa Swissport. Amb un seguiment baix no s'han registrat incidències. I l'Atlàntida Mallorca Film Fest viu les seves darreres hores, les més intenses, a la presència de les grans estrelles d'aquesta edició. Aquesta nit, l'actor mexicà, Gael García Bernal, rebrà el reconeixement del Master of Cinema. Després d'haver protagonitzat aquest matí una trobada amb els seus seguidors a Svalbard, en la qual ha volgut transmetre la seva visió del cinema.
4: Hay una frase muy linda de Pessoa, que si el corazón se detuviera a pensar, dejaría de latir. Y algo pasa con el cine cuando empezamos a hacerlo también, que si pensábamos en el público, si pensábamos en lo que pudiera pasar con la película, en premios, ¿no? Cosas así. Si nos detuviéramos a pensar en eso, no siento que estaríamos como desacralizando algo, uno de los rituales más bonitos y más sagrados que hay, ¿no? De esto del acto de fe del cine, ¿no?
1: També avui es prepara el desembarcament de l'equip de El Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Lengo, que és una pel·lícula que es projectarà demà a la sessió de clausura. I la situació a Gaza, canviant de tema, continua marcada pels bombardejos. Aquesta matinada, l'exèrcit israelià ha atacat un campament de persones desplaçades a Deir el-Balà i dos magatzems de medicaments d'un hospital on les explosions han deixat un gran cràter. Els atacs arriben l'endemà que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés un principi d'acord sobre el desarmament de Hamas, condicionat a la retirada de les tropes israelianes de la franja de Gaza. Segons les dades facilitades, durant el mes de juliol, l'exèrcit israelià ha matat 152 palestins. I a Palma, la plaça de Sant Jeroni, acollirà avui a partir de les 6 de l'hora baixa, precisament, una jornada de solidaritat organitzada per l'entitat Ciutadans per Palestina. La brigada internacionalista Fayez Badawi compartirà la seva experiència als territoris palestins i també hi haurà actuacions musicals. Els fons que es recaptin es destinaran a projectes solidaris a Palestina. Un dels organitzadors, Frederic Guillem, explica així els objectius de la iniciativa.
5: Recaptar fons i seguir la lluita antiimperialista a tots els nivells, conscienciant de manera pedagògica respecte de la feina que duen a terme des de ja fa més de 2 anys i mig. Amb els beneficis destinarem gran part a seguir mantenint viva la flama amb distints projectes d'arrel palestina, aquesta noble causa, que pensam que és una de les grans lluites internacionalistes del nostre segle.
1: I en clau de servei, recordar que el Pla de Mallorca segueix en avís groc per altes temperatures, ja que els termòmetres podrien arribar als 37 graus. També s'ha d'extremar la precaució en zona forestal, perquè avui a Mallorca el risc d'incendi és extrem, i també a Es Mercadal de Menorca. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha mostrat la seva preocupació per tot el que ha passat aquesta setmana i desmenteix que Ceuta hagi recuperat la normalitat. Reclama l'executiu espanyol i Europa mecanismes preventius.
2: A efectos de las infraestructuras con las que cuenten, las dotaciones de personal con las que cuenten, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos de frontera exterior de la Unión Europea en África. Ese tiene que ser el objetivo para que esto no vuelva a repetirse.
1: Paraules en una roda de premsa acompanyat del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat contra la gestió del govern de Pedro Sánchez d'una situació que qualifica d'extrema gravetat. I a Balears, el PSOE critica que el Partit Popular s'hagi llevat la careta, diuen, amb la proposta de retallar els salaris per les baixes laborals. Consideren que el govern té per objectiu precaritzar les condicions laborals i exigeixen mesures específiques per col·lectius més vulnerables, com les cambreres de pis o les educadores de 0 a 3 anys. És el secretari d'Economia i Finançament del PSOE, Llorenç Pou.
3: Pretenen que quan estiguis de baixa passis a cobrar encara menys del que cobraves fins ara. Aquesta és una mostra de l'ideari del Partit Popular basat en la precarització laboral i on sempre, per afavorir les empreses, van en detriment dels treballadors.
1: Més temes, un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santander. És una de les mostres de rebuig i condol per la mort d'una dona de 27 anys assassinada presumptament per la seva parella. L'home, de 39 anys, ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc consta en el sistema de vigilància Biogen, però s'investiguen com un possible cas de violència de gènere. De confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Gemma Igual es la Batllessa de Santander.
4: Basta ya de violencia de género, que trabajemos unidos y que trabajemos todos y que las instituciones, dentro de la medida de cada una de las posibilidades, reforcemos, nos apoyemos y nos coordinemos para que ni una más.
1: Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. En clau internacional, els Estats Units han advertit d'un possible agreujament del conflicte a l'Orient Mitjà. Les ambaixades nord-americanes a diversos països de la regió han demanat als seus ciutadans que valorin seriosament abandonar la zona davant el risc d'una escalada sobtada de la guerra. També els ha instat a preparar-se per possibles cancel·lacions de vols, tancaments puntuals a l'espai aeri i dificultats en els desplaçaments. El conflicte, iniciat el 28 de febrer, s'ha intensificat novament les darreres setmanes després del trencament de la tregua a acordada el juny. I en clau de servei, recordar que amb motiu de la marxa del Juc a peu es produiran afectacions al trànsit per tot el recorregut. Començaran a les 6:30 de l'hora baixa a la plaça Güell i al carrer Aragó de forma progressiva. A partir de les 10 el tall continuarà avançant cap a Verge de Lluc i mitja hora més tard a l'avinguda Antoni Maura del Pont d'Inca. Des d'aquest punt, la MA13A es tancarà de forma esglaonada a l'altura de Santa Maria, Consell i Binissalem fins a la 1 del matí i ja a partir de les 2 afectarà Lloseta i la carretera cap a Seua. Finalment, a partir de les 3:30 es tallarà la MA 2130 a Sauva, a Caimari i al Coll de Sabatalla, i també els accessos finals a Lluc. En aquest darrer tram es preveu que les restriccions es mantinguin fins a les 12 del migdia de diumenge. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Hortà en joc. És la nova proposta de Ràdio Hortà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Hortà en joc.
1: Salutacions, oients de Ràdio Hortà, benvinguts a un nou programa d'Hortà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornant-se aquí una vegada més amb tots vosaltres, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Hortà, Tomeu Caldentell, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
2: Bones tardes.
1: I amb el tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Hortà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Fa molta calor, molta calor, la veritat. Fa un parell de setmanetes que no som per aquí, va haver cavallets, hi ha hagut temes... I hem vingut ara, val? Jo sé que m'ho esperàveu abans, heu diversos temes, avui ja som dimarts i avui poram punt, és a dir...
2: Ara anava a dir, perdona que tot ahir estava un pot de dol per la Mallorca, en aquest cas. Estàvem un pot de dol per la Mallorca, en aquest cas.
1: Sí, estava un pot de dol també, ara ja he aixecat el cap, jo vaig dir que no se salvaria el Mallorca, no se va salvar, jo ho vaig dir aquí públicament. En Toni va ser més optimista, i jo li vaig dir que no ho veia, però bueno, són dimarts, l'entrevista d'avui no és del Mundial, és a dir, tot ens ha passat en el Mundial, per tant, ja està, tot el comentari que farem, enhorabona en els guanyadors, i en els que no ho veus, d'aquí 4 anys serà, i avui tenim aquí nosaltres, per acabar aquesta temporada, i perquè això és una ràdio d'actualitat, tenim en el nou president del Club Bàsquet Hortà, que ja havia passat per aquesta casa com a jugador i entrenador, i avui m'ho acompanya en Joan Ramon Tous Riera. Important que Riera, perquè si hi ha gent que el president ha estat en Joan Ramon Tous, diuen una altra vegada, sí, però no, no és el mateix. Bona, Joan Ramon, gràcies per venir, com estàs?
3: Estic molt content de vos una altra vegada aquí, i com he convidat.
1: Vam venir fa un any i mig, dos, sí, bon, començàvem dos. Temporada balear. La temporada no va anar com no l'esperàvem, la veritat. Han passat moltes coses en aquests dos anys, la primera temporada de balear, ara contarem un poc com va ser. Hem viscut dues temporades de balear, hi ha hagut un canvi de presidència que ara també xerrarem.
3: Sí.
1: I anem a començar un poc pel principi, per qui no te conegui, qui és en Joan Ramon Tous?
3: Bueno, jo sóc en Joan Ramon Tous, Riera, com ja hem fet Toni. Ara pues, sóc el nou president del Club Bàsquet Hortà. I bueno, a part de president ara, sóc jugador i entrenador del club. I bueno, això.
1: Vale, venir, teníem unes expectatives posades en aquella primera temporada de balear. Recordem que el club no havia jugat mai en aquesta categoria, que és la màxima categoria, inclús a dia d'avui ho segueix seguint, del bàsquet de les Illes Balears. Com va anar aquesta primera temporada?
3: Bueno, nosaltres, òbviament, era la primera temporada, sabíem que podia anar malament, perquè tots érem novatos, com aquell que diu, en aquesta categoria, ningú havia jugat, a part d'un. I, bueno, nosaltres esperàvem estar a mitja taula, potser un poc més per dalt, però bueno, al final han quedat penúltims, antepenúltims, van guanyar 6 partits, 2 temporades, i bueno, un any d'aprenentatge, no?
1: Any d'aprenentatge, gent molt jove, el que tu dius, almenys un jugador havia tastat aquesta lliga prèviament, arriba l'estiu passat, i hi ha un canvi d'entrenador, i també hi ha un canvi de membre de l'equip. S'incorpora un jugador que també ha vingut moltes vegades per aquesta sala, per aquesta casa, que ja li van tirar la broma de si mai fitxaria Hortà, i va fitxar després Hortà, que és en Gabriel. Sí. Com ara rebre un poc la notícia de que en Gabriel Serra, que la seva darrera experiència basquetbolística havia estat a l'Ep Plata com a capità del Palmer, fitxava per l'Hortà?
3: Joder, jo molt content, jo el dia que m'ho van dir, de fet era amb tu, la Mudaina, com ho vàrem dir, joder, supercontent, que havia de fer jo, en Gabriel, de que soc ben petit, l'he anat a veure molt de pits, de Sant Moix, i fet en el centre també, qualque partit vaig anar a veure'l-lo, i poder jugar amb un tio que ha estat el referent teu, doncs, pues, des de que és ben petit, pues, bueno, molt content i un orgull, no?, poder jugar amb ell.
1: Exactament, crec que va ser un orgull també, i hi va haver un canvi d'entrenador, com va ser aquest canvi de... en Mike Camps, que tenia un estil molt marcat i una experiència molt contrastada a la Lliga, en aquest cas tenim Biel Tous, que era un entrenador que no tenia experiència a la Lliga i que com a tal no tenia un estil definit, que diguem encara que la gent conegués, per els que són dels clubs sí, per els que per els altres clubs no el tenien a la llista, que diguem.
3: Hombre, passes d'un entrenador, pues, que, com tu dius, super d'experiència, pues, que al final no havia anat bé l'any anterior, perquè només havien guanyat 6 partits, com he dit abans. Passes d'un entrenador, pues, fora experiència, entre cometes, i que has de veure com surt la jugada, no? Podien tenir dubtes, podien, pues, no tenir clar si ho faria bé o no, i al final, pues, va anar bé. Tipo, han fet una gran temporada, enviar el Jodrop, que ha fet una temporada com a entrenador espectacular, per ser la primera temporada, i, joder, pues molt bé.
1: La veritat és que heu passat de 6 partits guanyats a 10-10, la qual, per qui no m'entengui, són 10 partits guanyats, 10 partits perduts, més que no se pot empatar, però com ja no heu empatat, no se pot empatar, la qual no era senzill. De fet, tenint en compte com va ser la primera volta.
3: Claro, nosaltres la primera volta fèiem un 3-7, que 3-7, nosaltres clavant la primera volta i dèiem, joder, tornàvem a estar a les mateixes, jugàvem bé perquè havia partit que sí que vàrem fer pena, entre cometes, jo que sé, i un major, per exemple, tenien que ser que vàrem fer un partit desastrós, però perdíem partits, per exemple, contra el Manacor, d'insertar perdent de 3. Contra Santa Maria perdent de 4, sense en Gabriel i fora jo.
1: Contra Sant Josep de 7.
3: Contra Sant Josep de 7. Pues, d'aquell dia les portes tant de partits que dius, joder, que estic fent malament per perdre tant.
1: Claro.
3: I després ja arriba la segona volta.
1: De fet, abans de la segona volta arriba el partit de la Pobla, que li traies la primera volta, i el toques en sols dits fins en els darrers minuts.
3: Per X o per B perds,
1: Sí.
3: No...
1: sí, va venir així.
3: Va venir així, no sé. Van perdre de 4, de 5, de 6,
1: sí,
3: no sé.
1: Sí.
3: Una putada. Després veure que començant la segona volta, pues, contra la Real, que... pues...
1: sí,
3: el problema... Bé jugar contra la Real.
1: Sí, el problema de tenir aquests equips d'Eivissa i de Menorca és que no sempre tots els equips estan preparats, per qui no sàpiga, si hi ha Balear... a Eivissa i Menorca estan obligats sí o sí a jugar a Lliga Balear. Clar, potser hi ha equips que Insular dominarien la Lliga, però Balear ritme és molt diferent, sí. I pobrets, se les volen en feines.
3: Un equip molt més jove que nosaltres, i ja és dir. Eren juniors i sèniors del millor primer o segon any, saps?
1: Era tot molt jove.
3: Molt jove, sí. I, clar, comença la segona volta, pues, guanyant de... van guanyar de 40.
1: Sí, no sé.
3: I ja a partir d'aquí, pues... se fletxa de premunt. Caixa tot la segona volta en se fletxa de premunt.
1: Vas a dir Manacol un dimecres a les 9 i mitja de vespre.
3: Noche de Champions.
1: I el primer parcial és un 27-7.
3: Bueno, jo crec que vam estar 24-2 un moment.
1: 24-2
3: un moment. Va ser espectacular.
1: Però bueno, van tenir un mal dia ells també.
3: Sí, i nosaltres molt bo.
1: Nosaltres molt bo. Quan ja dins Sant Josep, que jo senyora encara no havia perdut.
3: I Sant Josep, tu vas allà... amb 7 tios. Amb 7 tios.
1: Bueno, 6 i un lesionat, perquè jo no podia jugar aquell dia.
3: Pues, que va d'allà baix mínims. És veritat que tots érem a tardar. Me faltava aquell dia amb Vives i els senegaleses, que són els que no eren d'aquí. I, joder, fem un partidazo també. Jo crec que no vam anar perdent cap moment del partit. No, ells havien perdut un partit, però vaig malament.
1: Ells crec que havien perdut un partit, nosaltres vam anar perdent un moment donat, que és quan fan-se remuntar en el 3-4, que es posen dos per damunt, i Sagrada va dir que ja estava, que ja havien guanyat ells.
3: Sí.
1: Que divertit que va ser.
3: I, bueno, això, guanyàvem el líder, també un xute de Morada d'espectacular, i a partir d'aquí, bueno, van guanyar en el d'Eivissa.
1: Sí, faig la segona volta, 7-3.
3: Faig la segona volta, crec que guanyant 6 partits seguits.
1: Sí.
3: No és malament.
1: Sí.
3: 6 partits seguits, ja mos posàvem en positiu. Era un 9-7.
1: Exacte, van perdre dins Esplà, van guanyar Llucmajor.
3: Llucmajor, que també és pues, equip de playoff, un equip que va arribar a la final de Balears.
1: Sí,
3: els hi...
1: que té Miqui Santandeu que tertà, i van estar a punt de pujar, de fet.
3: Sí, van fer un partidazo, sí. Vaig veure el partit de la final, en Miqui va fer un partidazo, i bueno, van perdre. Però bueno, això, nosaltres li van guanyar.
1: Sí, no, no, nosaltres, en el de dalt, les hem fet coses.
3: Tots menys la Pobla, els hi han guanyat.
1: La Pobla sí, que també era el partit de temporada, sí. Feia un mes que nosaltres no jugàvem i no jugàvem res.
3: Després de 312 també.
1: I això, sí, però un partit després de Sant Antoni i un partit de 312, que són els tòpics que m'han enfrontat sí. Contra la Pobla, allà de bo que la federació potser s'hauria de fer mirar. I després sí. De Antoni Artà, no va fer els partits.
3: Ja.
1: I després de 712, per favor, tampoc.
3: Bueno, després de 712 era un poc el partit, ja era perquè va ser temporada i anava una altra cosa.
1: Home, l'hauríem d'haver pagat el mateix dia de 312.
3: De matí.
1: Sí, punyetes. He jugat de matí i fora. És a dir, primera temporada d'aprenentatge, segona, bastant bé.
3: Sí.
1: També hem de remarcar que tu, contra la Real, vas fer jugador de la jornada.
3: Sí.
1: Cosa que suposo que no entrava dins els teus plans ser jugador de la jornada de totes les Illes Balears, perquè això la gent no ho sap, és a dir, no és el jugador de la jornada de l'equip, és a dir, ha estat el jugador amb màxima notació de les Illes Balears aquell cap de setmana.
3: Sí, jo sabia que aquell partit podia fer mal, sabia que pues, físicament era superior en el rival, i de fet, els dos primers quarts mai com a obcecar, perquè crec que vaig fer els mateixos punts, perquè jo pensava que faríem bastant millor aquell partit. I després de la segona part, no sé com ho vaig fer, però vaig canviar rumbo i això, em vaig arribar a 31 punts, vaig estar a punt de que un de Llucmajor em superés, però bueno, al final no, vaig aconseguir això, que també m'ha fet molta il·lusió. Aconseguir-ho, teniu-ho, pues, està guapo.
1: I com de mos, acaba la temporada, però clar, ja m'imagino que no ha estat amb la temporada, ara com han dit, ets el nou president del club. Jo vull que m'expliquis un poc també com ha estat aquest procés i també com és per tu seró tu després d'haver viscut el que era tenir un president d'Incateva com ja era ton pare. Com ha estat un poc aquesta vivència?
3: Bueno, man, nosaltres ja fa dos anys que me'l van demanar, me'l van dir quan nosaltres acabem, la directiva anterior me'l va dir quan nosaltres acabem, qual pot entrar? Jo fa dos anys tenia 21 anys, ja m'ho dius, joder, me cantem 23, tampoc, ara mateix m'he metiat un poc a la piscina, saps? Però sí, me'n van dir això, i nosaltres van dir, nosaltres ja mirem de fer alguna cosa, de qual manera entrarem. Claro, l'any passat, en l'estiu, en Biel m'agafa un dia i me diu que hem d'entrar nosaltres, li vaig dir que ja ho veuríem, i després ja, quan va començar la temporada m'ho van dir, m'ho van demanar si volíem, van plantejar la directiva que tenim ara, entre tots, no sé, jo me'n recordo que vaig dir tu li vas dir a Gili, després no ets en Pedro, en Maria José i això, i pues, me demanen que tot de primera m'ho van dir que sí, i claro, pues, van fer aquesta directiva i ara pues, ja hi som, no podem tirar per enrere, però sí, no, està bé. I bueno, això com has dit, com ho pot després de que un pare ho hagi estat? Un pare no li va gaire gràcia. Un pare, quan li vaig dir, quan ho va veure, me'n record que m'ha dit que m'anava del cap. L'entenc perfectament. Però bueno, ara que ja hi soc, bé, m'intento ajudar el màxim possible. Sempre me dona consells. Ara vull mateix anar a dinar amb ell i dos temps. Heu de fer això, altre, tal, qual. I sí, ho faré una vegada pena. I això.
1: L'experiència és un grau.
3: Claro, claro.
1: Jo me'n recordo que de quan mos van agafar per dir-mos que qualcú havia agafat lloc, ja fa dos anys o tres, fa estona que sí. Mos van anar que l'endís cap, jo me'n recordo que hi va un moment en què van dir, bé, això ja passava en band,
3: claro.
1: I van decidir que no mos presentàvem. És a dir, jo te vaig dir que jo segur que no venia,
3: sí.
1: Te vaig dir, jo me'n sap greu, cosa teva, i tu vas dir, no, jo m'imagino que tampoc, perquè més ton pare te va dir, està loco, i va dir, bé, ho deixarem fer primer en band, veurem com va ser vida. Però clar, és una situació en què a vegades un no s'espera, te toca fer rectí,
3: sí.
1: I per sort, vàrem, com han dit, vàrem poder fer l'equip, en menys d'una setmana vàrem...
3: Sí, en una setmana vàrem tenir tot...
1: Vàrem tenir tot format, amb gent que menys manco anava de la mateixa corda. Hi ha hagut un procés electoral que no ha culminat amb eleccions, però també tinc entès que no ha estat un procés electoral tranquil, tampoc.
3: No, ha estat gent tranquil. Hem estat de principi de juny fins dia 4 de juliol, que eren les eleccions, pues, voltant de si s'aprentava el comet, si no, si... Pues moltes feines que havien de fer. No podíem tirar per en van coses, com a pedra de tirar per en van, perquè no sabien si al final seríem nosaltres o no. Però bé, ara ja està.
1: Ara ja està, dia... Ara ja està. Dia 2, de fet, mos confirmen que no hi ha altra candidatura.
3: Dia 1, crec que va ser. Dia 1.
1: Va ser dia 1, no?
3: Dimecres 1,
1: crec que mos confirmen que no hi ha candidatura alternativa, així que... Sí. Dia 4, sí o sí, passam a entrar a la directiva. Tu no vas poder venir.
3: No vaig poder venir.
1: Tu, perquè tu ja te vas tocar anar a la federació...
3: Ja vaig tocar fer...
1: sí, de... federativa.
3: De... Exacte.
1: Ja me vaig tocar de primeres. També un poc... quan veus que... quin moment és que veus que això és de veres, que ja no és un... en qualsevol moment seré president del club bàsquet català, sinó... ara ja me tocarà ser president del bàsquet català. Quin és el moment és que esteu cap fa clic i dius... vinga, això ja és de veres, ara ja hi som.
3: No, ben, sobretot el primer pic com vàrem juntar tots, que pues, encara no sabien si obrir eleccions o no, pues jo vaig dir, joder, ja està, d'anar prembant, no hi ha vuelta atrás.
1: Però si qualcú té dubtes d'ell... jo li vaig dir, només tinc dues opcions, anar prembant o no anar prembant, i m'ha dit que l'opció d'anar prembant ja no existia, és a dir, que havien d'anar. Per tant, el que ho tenia clar de tots era ell.
3: Bueno, no, sí.
1: Jo no li tenia clar. Clar, hi ha hagut aquest mes d'eleccions i tothom m'ho diu la mateixa frase que m'ho diu tothom, i que sé que ton pare també t'hi diu, anant tard.
3: Però tothom diu que anant
1: tard. Durant un mes el club ha hagut d'estar aturat.
3: I ja ho sabem, estem en el juliol i...
1: nosaltres,
3: abans
1: de fer-te tractant de tenir tancats, tres equips fàcil, quatre equips fàcil, per poder mones anar tranquils, quatre equips han d'estar tancats.
3: Un sobretot.
1: Sí, n'hi ha un que m'ho llevarà a la son fins al darrer dia.
3: Sí.
1: Fins al dia que fes un xiscritxó, jo crec que em va la feina encara...
3: Sí, no, encara, si fa inscripció encara l'avió...
1: Encara farem voltes. Quina és la idea del projecte? Perquè clar, això la gent també se la demana. És una idea nova? És una línia continuista? Ve una revolució? Què és el que ve ara?
3: No, intentarem continuar un poc amb el que ha fet la directiva anterior, però sí que a nivell de metodologia d'entrenos, a qualque equip pot sí que intentarem canviar coses. Les coordinadores de Maria Antònia Fara i de Maria Antònia Galán pot ser que són nosaltres. Ens vam proposar un projecte nou de metodologia per a qualque equip. I bueno, els hem dit que per en band, que provarem, per veure si funciona, i si funciona, pues, per en band. No?
1: Efectivament. Després també a nivell metodològic hi ha un gran debat ara a tots els clubs esportius, diria jo, a les Illes Balears, sobre el retenir talent.
3: Sí.
1: Sobre jugadors que se'n volen a altres clubs, i sobretot també, més que jugadors que se'n volen a altres clubs, de fet ja moltes vegades és tenir clubs fora jugadors de lloc. Quina és la mentalitat que se té al respecte d'això ara dins?
3: No, nosaltres seguim amb la idea de que abans un jugador del club queda de fora. Nosaltres no. Per què vols tenir un balear fora jugador d'Artà? No sé, no crec que no té sentit. Per què vols un júnior, un jugador de Manacor, Sant Cervera, Gat de Pere i dos d'Artà? No té sentit, és que no li veig gens sentit jo, per lo menos. Però bueno, és això. Seguir tenint jugadors d'Artà, intentar que els jugadors de la base pues, pugin bé i no se'n vulguin anar a altres clubs, que jo entenc que és molt guapo, que jugar que anar a campionat de Balears és molt guapo, preciós. No ho he fet, no he anat mai jo, no sé, però jo vaig jugar des de Escoleta fins a cadet Artà, a júnior em vaig donar un any.
1: Perquè no hi havia qui per tal.
3: Perquè no hi havia qui per tal, i l'any següent vaig fer el possible per tornar, i vaig tornar. Jo no sé, i serà per pic que m'han demanat per anar a jugar tal o qual, saps? No sé. Jo que s'ha jugat d'Artà, si tenen aquí per Artà, se'n vulguin anar, pues, ho respecte, però no m'agrada.
1: A mi que el club s'està intentant apostar perquè la majoria de gent d'Artà pugui jugar a Artà, gent que no hagi jugat mai pugui començar,
3: sí.
1: I que gent que ja ha jugat, que està fora a jugar, pugui tornar, i que gent que està jugant fora pugui tornar.

0: tenim de secretària na Laura Gili, de tresorera na Maria Gili i na Maria José, que és la nostra vocal. I ja està, aquesta és la directiva.
1: Una directiva molt jove també, molt seguint l'estela de l'anterior, que també sí. Quan va entrar també era una directiva molt jove.
0: No, tots som molt més joves.
1: Sí. Sí, nosaltres vam veure que sí.
0: En Pedro Coll i na Maria José pugen la mitja.
1: I m'ho donen el seny que m'ho fa falta.
0: Menys mal.
1: Això molta gent passava pena de que tots fossin ninets.
0: Sí, no, és important tenir dos i dos.
1: Tots els noms que m'han dit, el que tenen en comú, exceptuant na Maria José, que, un, que va venir de València fins aquí i ara ja està integrada dins el poble i no tenen que més.
0: Això
1: ho feia el millor tenen que nosaltres.
0: Sí.
1: Tot el que tenen en comú és que la gent que des de petit ha mamat el club. És a dir, tant la germana Gili, tu, com elles han tingut la mare presidenta i després la mare com a tresorera, tu has tingut ton pare com a president, na Mercè i jo tota la vida també hem estat aquí de dins. És a dir, a gent que crec que no doctors que no han agafat el club per cap tipus d'interès.
0: No, no.
1: Més que aconseguir màxim d'èxit i màxim funcionament de,
0: i que el club s'ha d'aquí per en band el que volem.
1: Sí, aquí ningú s'ha ficat per fer-se milionari.
0: Bé, i si ho haguessin volgut fer no, no crec que ho haguessin aconseguit.
1: No, no funciona així el manco.
0: No, no, no.
1: Bàsquet, a lo millor d'aquí 4 anys poden dir que teníem un equip milionari.
0: No, si hi ha qualque patrocinador que vulgui ficar dels bes
1: ara t'anava a demanar teus sponsors, quina importància tindran els sponsors en aquest nou projecte?
0: Pues els sponsors són una part molt important de, del club, perquè gràcies a ell poden aconseguir que pues, es passa la família no hagin de pagar tant de la fitxa del jugador després del nin. Sí, sí, això és importantíssim. Tenim sponsors i sponsors bons que te renoven cada any, que puguin pagar, jo sé, tenim tres diferents maneres d'esponsor, de com si ens poden pagar la més petita, com si ens poden pagar la més gran. Nosaltres totes les volem, estem contents de tenir-los.
1: Després, a part de sponsors, algo vital dins els clubs són els socis.
0: Sí.
1: Encara no ha sortit la campanya de socis?
0: No.
1: Quina importància té pel club mantenir i augmentar aquest nombre de socis?
0: Hombre, els socis és també importantíssim. Al cap i a la fi, el que paguen els socis són 10 euros. Que és una...
1: 10 euros anuals,
0: anuals,
1: eh?
0: Són 10 euros que, pues, que són 10 euros.
1: No, no surt
0: són,
1: un euro ni més.
0: No són res. Perquè després tenen l'opció de pagar més, però aquests socis, aquests 10 euros ja mos ajuden molt, saps? Perquè per lo menos també tens... Ara, en aquest cas, que hem fet seleccions, tots els socis pues, tenien dret a vot, tenien...
1: De fet, volíem votar tots.
0: Tot, bé, pràcticament tots, sí, sí.
1: Tothom estava allà...
0: Tothom demanava...
1: Que si sí, vaig a les primeres eleccions amb molt d'any de club, no sé si és històric, perquè no ho tenim clar, però amb molt d'any de club... Sortirà campanya de socis, m'imagino?
0: Sí, no, hi ha gent ja que jo m'està demanant quan sortirà per fer molts socis, m'ho vull fer soci, saps? Ara, tranquils, espera'm... No ho vull confirmar, però entre abans de les festes esperem ja tenir algo en marxa.
1: Sí, si deies abans de les festes tot. Mos pots avançar també si hi haurà qualque canvi també estètic, que diguem, en el club?
0: Bueno, nosaltres ara, com cada 4 anys, farem equipatge nou.
1: I ja poden saber com serà o encara no?
0: No, no, encara no. Encara no estem... Jo encara no ho tenc tan clar. Com serà, imagina't, no t'ho puc dir res. I bueno, el xandall en principi també l'has canviat.
1: El xandall manteniu sponsor?
0: Mantenim sponsor, quadre blaugranes, torna a patrocinar.
1: I serà Nike o no?
0: Sorpresa.
1: S'ha xerrat molt de que això ha de cartar tant de futbol com el pas que vagin en xandall Nike. Jo m'he agafat un picot de la universitat i m'ha dit tant de xandall Nike, l'ho de fer fitxar bons jugadors. I vaig dir, op, op. Espera, que nosaltres som un club de poble, nosaltres això de fitxar no va així, eh? I nosaltres aquí vam venir nosaltres i bé...
0: Exacte.
1: No hi ha problema, i el Chandal Nike jo sé que te van veure. Diu, sí, m'han fet amb ell.
0: Sí.
1: Chandal Nike de Chandal Nike.
0: Sí, i són ben xulos, ja m'encanta. Amb el meu Chandal Nike.
1: I són molt còmodes.
0: I tant.
1: I són molt còmodes. Sí. Han de dir que són Nike perquè s'esponsa vol que siguin Nike.
0: Sí.
1: No és capritxada del club.
0: I nosaltres encantats, eh?
1: Val.
0: Encantats.
1: Cap problema ni un. Després, com veus aquest projecte d'aquests pròxims 4 anys? Perquè això és perquè farà

0: tenim 4 anys, el meu prep per saber si ho que faràs 4 anys més o no, anem a problemes d'un amb un.
1: Passito, passito, no?
0: Passa, passa. Quina inspiració en té el club a hores d'ara? En juliol, quina inspiració en té?
1: Bueno, créixer el màxim possible, intentar d'aquí 4 anys tenir un equip a cada categoria, que se pot, és possible, i bueno, créixer el màxim possible, fora de fer cap cosa rara, saps? Seguir igual, però intentar créixer.
0: I com teniu pensat solucionar l'escaló de dèficit de jugadors que sempre sol ser l'etapa júnior per el tema de batxiller?
1: Bueno, això és molt difícil, perquè és normal que quan arribes a batxiller pues, vulguis deixar o no tinguis tant de temps per jugar, pues, júnior és una etapa que potser no ho aconseguirem, que puguin jugar, però s'intentarà, se farà feina amb ells, que vam veure que ara els infantils, que són els que d'aquí 4 anys seran júniors, són molts, i potser pues, podrem arribar a fer l'equip. Perquè potser infantil femení, que no són tantes, serà més difícil, però s'intentarà, se farà feina amb ell ara aquests 4 anys i ojalà pugui tenir juniors d'aquí 3 o 4 anys, crec que és.
0: Ara que has dit infantil femení, com està el tema de bàsquet femení a Horta?
1: Hombre, aquests 4 anys s'ha fet feina. Jo crec que, bé, segons tinc entès, i el que he xerrat amb en Biel, que és el president, s'ha fet feina, però no estan contents en com ha anat, perquè li ha agradat més tenir més equipos femenins. Però bueno, a vegades és més difícil perquè tenim molta competència a nivell d'esports aquí a Artà. Ara, antes hi havia volei, futbol, tenis i natació, ara pues, tenim les acrobàcies, que també pues, hi ha moltes nines, i és que hi ha mil deports, no? És molt difícil.
0: És complicat. Complicat. Categoria que vos facin falta jugadors que vulgui dir per aquí, almenys que algú que m'ho escolta.
1: No, la meva mare se va confirmar que no faria un cadet. Era una de les nostres prioritats, cercar jugadors per cadets, però ja segons ha fet impossible, no n'hi haurà. I sí que mini femení crec que m'ho fa falta. Infantils masculí, infantil, mini masculí, òbviament, poden venir qualsevol categoria, perquè jugadors mai molt sobren, però d'infantil masculí i mínim masculí anàvem 3,3 sobrats. Infantil femení també estaria bé tenir més jugadores, i després ja tot el que són preminis, escola d'iniciació també, com més jugador millor. I de fet també ara estem intentant fer un insular, un sènior masculí i un sènior femení insular, i això, m'ho falten jugadors per aquestes dues categories.
0: Si heu jugat mai a bàsquet, sí, però fa un part d'any que no jugau, o esteu jugant d'una altra banda i teniu gol de jugar-te, o arribar a tertar, de fet, i teniu gol de tal, tant de insular masculí com femení crec que sereu ben rebuts. Si sí, sou juniors, possiblement també sereu molt ben rebuts a insular,
1: sí, sí,
0: tant
1: sí,
0: masculí com femení. No seria el primer pic que teníem juniors a categoria insular. I tampoc no ha anat tan malament. De fet, la Mercè va venir a ser júnior i va jugar els 2 anys de júnior a sènior, sí. I no crec que li anigués gaire malament, de fet.
1: No. Són categories més per, jo li dic, patxangueo. No és tant de patxangueo, però competeixes, però no és tanta competició. Tu, òbviament, vas a guanyar, vas a jugar, però el nivell que hi ha, la primera ronda, si perds tots els partits, tindràs la darrera lliga, si guanyes tots, tindràs la primera, i ja està. I això, que ja he jugat a insular, he jugat 2 anys i sempre m'ha passat molt bé ja. Espera que trien tocs.
0: No, se pega menys, l'he pensat jo que anava a vegades a jugar amb ells, te peguen menys.
1: Sí.
0: Sí, ha baixat el nivell de pega.
1: Ai,
0: peguen menys, peguen menys. L'eterna pregunta d'un veterans, una empresa, com està el tema?
1: Ojalà, també tenir-lo, però s'ha proposat, s'ha intentat fer, però amb poca resposta dels jugadors que els han demanat. Que tenien 3 que volien jugar, si no veien malament, i això és impossible, però bueno, qualsevol perquè són masculí les empreses, qualsevol home vulgui jugar que tingui, ja no sé, una empresa més per gent de 30 llargs, no? No he jugat mai a empreses, tu crec
0: jo
1: que sí,
0: un
1: jo crec que sí.
0: Un any de 7 anys.
1: Imagina't.
0: 16 anys.
1: No, una empresa és això, sí que això sí que ja és patxangueo, anar a entrenar un pic a la setmana i després despertir una cervesa, no, no.
0: Això, això sempre, de fet, ara que ha dit lo de masculí, femení, senyor més 40 també.
1: Ja, més 40, sí, això també se m'ha proposat, és que s'han proposat moltes coses, però...
0: Bé, ara ho direm clar, si ve qualcú, si ve venir un grapat i se pot muntar algo que per ara s'ha descartat, les portes són obertes per
1: muntar-se. Claro, claro, claro.
0: És a dir, les coses que l'únic que mos demana pa prest és una cosa que no comentarem, estem allà aferrats a veure menys si el traïm, perquè és important. L'únic que mos demana pa prest, prest. La resta, tot si algú se va encalentir sí, abans de festes d'Artà, passar festes d'Artà poden muntar aquí, posen encara.
1: I fins a final d'agost també tenim temps per muntar coses.
0: És a dir, això de més 40, veterà, no sé qualcú ho sent, escolta, jo és que no tots jugàvem i érem 7 o 8, que jugàvem, són de la quinta del 86, veniu, veniu, no va ser res, veniu, farem alguna
1: cosa. Sí, sí, sí, no, i de fet, per Instagram mos contacte amb gent que ha vingut a viure a Artà, teniu qualque grup així de gent més major que vulgui jugar? Tal, sí, pues no, no tenim, ara mateix no, si ho tinguéssim, m'ho encantaria. Però bé, això, sí, sí.
0: Ara farem un breu descans i tornem aquí amb en Joan Ramon Tous Riera, president del Club Bàsquet d'Artà, aquí a Artà en Joc. Fins ara!

0: hip-hop. I ja tens aquí Artan Joc amb en Joan Ramon Tous Riera, nou president del Club Esportiu Sant Salvador d'Artà, que això era un altre tema. M'imagino que mantindreu un nom de Club Esportiu Sant Salvador d'Artà o passarà a dir-se Bàsquet d'Artà, que és com tothom el coneix ara ja.
1: Això seria igual. Nosaltres no, si identitat del club no la canviarem.
0: No, no se tocarà s'escut, vol dir.
1: Ni s'escut, ni el nom. Sí, ja m'agrada molt Bàsquet d'Artà, perquè és com se coneix el club, però el club, sí, el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà.
0: I els colors, els rumors de que jugaran de vermell i blanc, són vera?
1: No. Els colors queden igual. El blau com a mínim.
0: El blau com a mínim.
1: Com a mínim, que és el nostre color, que ja...
0: Un consolidat.
1: Un consolidat, queda.
0: Genera respecte per tu, tota la història del club, des de fa 43, en farà ara, crec que són, o 44, allà me'n movem, te genera respecte a tota aquesta història prèvia?
1: Hombre, claro. El club, quan tu té 43 anys, sempre ha funcionat bé, i jo vull que nosaltres com a directiva segueix que funcionen tan bé com ha funcionat sempre, o inclús millor, no?
0: I xerraven d'equips, quant d'important és tenir un bon equip per formar una directiva?
1: Importantíssim. Òbviament, jo tot sol no ho he fet en això.
0: No.
1: De cap de set maneres.
0: Qualque president que va fer tot sol.
1: Ho sé.
0: No li va funcionar, però qualque president que va fer tot sol.
1: Bueno, però és molt difícil de fer d'un club tot sol. Has de fer mil coses, sobretot el dia d'avui, que pues, has de fer mil coses, mil de burocràcia, cap dia, sí, de fi. Has de dopar, el club ara ha crescut a nivell de jugadors, tenim molts jugadors, no només són jugadors, hi ha pares també darrere, que sempre volen saber, òbviament, necessiten informació. I això... tenir l'equip aquest és importantíssim. Cadascú s'encarrega d'una cosa i més o manco tots hem intentat repartir moltes feines en el que més m'agradava cada un, entre cometes. Qualcú s'ha hagut de dur qualque feina que no li agradava, però bueno, el que hi ha, el que hi ha.
0: No s'han queixat gaire, tampoc.
1: No.
0: Tema ha crescut molt a nivell de jugadors, jugadores, pares. A nivell d'aficionats, com es pot fer perquè el club cresqui més a nivell d'aficionats?
1: Bueno, jo crec que el principal és consolidar un primer equip, no? Enguany nosaltres en el Balear hem tingut molt de dies sagrada pràcticament plena.
0: A dir-me n'acabaran jugades locals.
1: Un bon dimecres, a les 9 de vespre.
0: Sí, em va respondre, no?
1: Sí. I això, aconseguir tenir un bon primer equip i a partir d'aquí pues, intentar créixer el màxim possible a nivell de que el poble respongui, no? Que vulgui venir a veure bàsquet. Com el futbol, jo per exemple no he jugat mai a futbol i si puc qualque dia aniré a ser pesquera de veure el partit. O sigui, no és una cosa que faci sempre, però m'agrada anar a veure futbol.
0: Sí. Així és. Ara que comences a tocar en ses mans, creus que serà fàcil dirigir el club durant 4 anys?
1: Fàcil no ho serà. Jo crec que mai ha estat dins del meu cap que serà fàcil, però en el grup que tenim farem fer el més fàcil possible i que seria molt fàcil, saps? Que ningú mos posi traguetes. Jo espero que ningú ho faci, però bueno, que siguem molt fàcil, el fàcil possible. Nosaltres intentarem sempre, des dels nostres coneixements, que ara mateix són pràcticament res, respondre el millor possible i a partir d'aquí pues, això, créixer.
0: I abans que xerraven d'història i tot això, imagino que quan se retiri el capità de Balear li penjareu la camiseta allà.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: I quan ja se retiri en Gabriel també. Mínim.
1: Bueno, en Gabriel té una carrera consolidada en el bàsquet professional.
0: Sí.
1: Bueno, i el capità pues,
0: com fan a la Salle,
1: si juga un parell d'any més, sí.
0: Com fan a la Salle, que posen allà el número de jugadors.
1: Bé, li hem de demanar a
0: meva
1: nen Llorenç, a veure si mos deixa penjar coses.
0: Que sí, no?
1: Tu t'encarregaràs de demanar.
0: Jo m'encarregaré, perquè érem allà 7, 13, 16...
1: Bueno,
0: sí, no.
1: Els 13 no fa falta.
0: Els 13 l'haurem de penjar en qualsevol moment. No. Quan te retiris,
1: no sé.
0: Com vendrà a fer alguna cosa, saps? Que si ens en recorda que has passat per allà.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Ara que ho veuràs, encara no t'hi has trobat, però encara, ara que ho veuràs d'una altra manera, quantes infraestructures és suficient el poliesportiu per vosaltres, tenint en compte com s'ha de compaginar amb els horaris amb altres clubs, altres esports, altres activitats?
1: Bueno, jo aquesta resposta te la podré donar quan i com ens havíem reunit en l'Ajuntament i veig que amb els horaris com els puguin donar. Jo sé que a tu no t'agrada perquè hi ha molta gent en aquest poli i pues, els horaris de vegades pues, no són els com ens agradarien, el que hi ha. Però hi ha molta gent. Hi ha molta
0: igual d'entrenar amb els 11 de vespre.
1: Sí, jo tampoc m'agrada. Arribar a casa després d'haver fet dues hores d'entreno, mitja hora de físic, i l'endemà vaig aixecar a les 7 de matí per entrar a Palma, pues no m'agradava.
0: I és que venen de Palma.
1: I sé que n'hi ha qualcun que tampoc li agradava. Jo, per exemple, en guany, qual capim vaig trobant en Gabriel Serra sent dinera, ell me deia, hòstia, rebentat. No. Després de l'entreno d'ahir...
0: El dijous eren feixuts.
1: El dijous eren feixuts.
0: El dijous eren.
1: Sí. Terribles.
0: Creu que és important que hi hagi una col·laboració estranya entre institucions i clubs per al bon funcionament de l'esport bàsic, diguem?
1: Claro, sempre. Com més col·laborem, pues jo crec que millor anirà, no? Sobretot. No tot des del club bàsquet d'Artesta i oberts a col·laborar amb el que vulguin.
0: Tema de col·laboració, associacions, com per exemple Som Capaços, Artà Solidari i tot això, se t'hem desitjat col·laborar amb elles de qualque manera?
1: S'ha xerrat entre nosaltres per proposar el disc, però encara crec que no hem xerrat amb ells, però sí que molt agradaria.
0: M'imagino que seran col·laboracions més tirant ja cap a dins el setembre o octubre,
1: sí.
0: Haver començat temporada.
1: A principi de temporada o a final de temporada també ja tothom acaba el partit de lliga i això sí que se pot fer alguna cosa amb ells.
0: Ara que ve la festa d'Artà, el club prepara qualque activitat, qualque acte per la festa d'Artà, o enguany,
1: no.
0: Com que hi havia tots els canvis de directiva, ha estat un poc complicat.
1: Se mos va proposar si volíem fer alguna cosa, però se mos feia impossible. El Cari de Fit, jo, per exemple, faig feina de cap vespre i no tinc temps de res. Jo avui perquè tinc lliure, però els altres dies... pues, cada dia que tenim lliure, ens reunim per intentar fer una cosa i l'altra, però acabar fer per ser festes no tenien temps. Com que agradava fer alguna cosa, esperem que per la fira almenys si podem muntar alguna cosa. Jo el que vaig proposar és intentar fer un 3x3 o qualque partit així xulo, no sé. Tenim temps per estar aquí a la fira,
0: sí.
1: per muntar alguna cosa.
0: La fira de Met ja fa dos anys seguits que se fa un partit de la fira que té molt bona rebuda, de fet. La gent sol respondre, esperen que un any el pugueu repetir.
1: Sí.
0: Ja se va dur un any un equip EVA. Després l'any passat...
1: L'any passat crec que va ser Sinsolà que va jugar.
0: Va ser Sinsolà que va jugar?
1: Sinsolà contra el Petre.
0: Sí, crec que va ser el partit de Sinsolà contra el Petre.
1: Bon partit.
0: Sí, perquè no, exacte, nosaltres havíem de jugar contra Consell, que no feien noves notícies aquí de Consell, i després s'havia jugat contra Falenich, crec que va ser... I
1: sí, no, nosaltres sobre temporada l'any passat
0: van fer poc
1: partit, sí, ningú volia jugar contra nosaltres.
0: Sí, li feien por.
1: Ja, vam jugar contra Cap de Pere
0: le
1: i contra Manacó.
0: Ja també per anar acabant un poc, ara ve el campus d'en Tomàs Jofresa, com bé mos apunta en Tomeu. Està tot enllestit el campus, enguany crec que és la novena edició, crec, devena, allà molt movem.
1: No.
0: Crec que és la novena, si
1: m'ha dit. Nova, devena, sí. Pues sí, està tot preparat. Pues això, el campus sempre ha estat un citazo, esperen que enguany sigui igual. A nivell de jugadors, pues, varen fer estable, tot, sí. Dues setmanes de campus.
0: I estic d'espera, no?
1: I estic d'espera i tot. I això, pues, vam si en guany torna a sortir com cada any. I, bueno, nosaltres encantats de que en Tomàs vulgui seguir venguent aquí a fer el campus. i que cada any vagi igual de bé.
0: A poc a poc ja s'està convertit en mig jardinenc en Tomàs.
1: En Tomàs crec que de fet és soci d'honor del club. Sí, sí.
0: Veus, un català que és menorquí ja, perquè pràcticament és sempre Menorca.
1: Sí.
0: En sa tonteria ha tornat mig jardinenc.
1: Mig jardinenc. Sí, sí.
0: Home, com per les festes sí, el... se deixa veure.
1: Se deixa veure pel carrer d'Artà.
0: Se deixa veure, sí, sí. Se deixa veure. Ja per anar acabant, tenim sa... Bé, no, mentida. Tema psicòleg, tema preparació física, se fa compte de seguir endavant amb el que va començar ja la directiva anterior.
1: Sí, a nivell de preparació física s'ha de seguir, s'ha de tornar xerrant la preparació física, no, eh? Però nosaltres, per la nostra part, comptava amb ella, si ella vol seguir, seguirà, i amb el psicòleg també, en Pep Toni, Roman, esperen que també vulgui tornar, i seguirem fent feina amb ells, sempre i quan ells vulguin.
0: Tema directiva antiga, directiva nova, que tal són la relació, perquè hi ha gent que se pensa quan se canvia directiva és una guerra sempre. La directiva anterior, un dia vendrà aquí Xaramon enviada per la directiva anterior, en el segon any ja va decidir que no renovaria, és a dir, han fet els 4 anys, que era el que els pertocava, i van dir que no renovarien. I no és que les hagin tret de fora, que hi ha gent que diu, ah, les heu tret de fora, no. No.
1: De fet, van ser ells com van demanar que entréssim. Sí, i ara ells molt estan dient que pues, qualsevol cosa que m'ajudaran. Tentaran donar-li el mínim de feina possible, tot i que no li prometen res. Però bueno, sí, molts segueixen, ells segueixen estant dins del club, potser no com a entrenador, com a directiu ni res, però segueixen formant part del club, sempre ho seran.
0: Com a soci ho renovaran.
1: Com a soci, esperem, esperem.
0: Això sí que ho confiem que renovin.
1: Sí. Sí, sí, no, i bona relació amb ells.
0: Ara ja sí, tenim del programa anterior una pregunta enllaçada, val? Que te la deixes l'anterior convidat o convidada, per tu faré sempre que series tu, val? I tu no vas deixar un per pròxim convidat o convidada, que ja serà la temporada que ve. Si hi ha temporada aquí bé, que també sa gent, no, penseu que nosaltres cada estiu després decidim, a lo millor se renova, a lo millor no se renova, encara era un xerrat.
2: Han de xerrar de condicions econòmiques, així que...
0: El pressupost ha variat, la inflació, són moltes coses i hem de veure si se renovarà o no se renovarà. També vull dir una cosa, ara van decidir amb això, perquè el programa pugui seguir endavant i se pugui renovar, la gent ha de voler venir i la gent ha de tenir compromís. Molta gent me diu, ah, el programa sí, jo sé que no fem programa pràcticament des de final de maig, en som conscient, però és que si sabéssiu totes les traves i dificultats que tenim per poder fer aquest programa, en el principi tothom volia venir, i ara ja la gent vol venir, però no ho té bé, però tal, però qual, el tema horari és complicat. Si la gent no s'implica un poc i la gent no vol venir, si ets un aficionat i vol venir, podem mirar de que venguis, no venguis aquí dir-me que t'agrada molt el Barça, el Madrid i tres coses d'aquestes, però per nosaltres no estarà que aquest programa surti endavant o no. Ara, necessitem que la gent respongui. Associacions han de respondre, els clubs han de respondre, entrenadors, jugadors, exjugadors, personatges implicats a l'esport, polítics, és a dir, ha de respondre molta gent perquè això pugui tirar endavant. Si no, podem venir jo en Tomeu aquí, vols contar-me els resultats, xerrant 10 minuts, jo li dic a en Tomeu que no m'ha agradat el partit que ha fet aquesta setmana, l'1 del Goretz, i ell me dirà que el partit de la segona africana va ser molt divertit, sí. Però a volta pot serà igual. Per tant, perquè hi ha una pròxima temporada, també necessitem que ens donem un pot de suport a nivell de xarxes, un pot de visibilitat, i també necessitem que hi hagi aquest compromís i que si coneixeu qualcú que vulgui pugui venir, també ens escrivigueu i digueu, ei, en Tòfol vol venir, i doncs anem a xerrar amb en Tòfol perquè vengui, d'acord? Per tant, no sabem si hi ha temporada pròxima, si n'hi ha, el proper convidat o convidada tindràs la teva pregunta, Joan Ramon, val, que la podràs pensar després. La pregunta que t'han deixat a tu és, bé, sé que la saps perquè sé que mires cada programa, però bueno, ara fa estona i potser no te'n recordes. Què milloraries de l'esport del nostre municipi d'Artà?
1: És complicat, eh? Està molt bé de l'esport artenenc, eh?
0: Sí, sí.
1: No sé què milloraria. Pues instal·lacions, no?
0: Instal·lacions?
1: Instal·lacions esportives.
0: Però què faries? Una millora de les que hi ha o una creació de noves? No pot dir-me les dues.
1: La millor... És que, a veure... Fer un altre pol d'Artà, jo crec que seria complicat, però millorar les que tenim ara, jo crec que ja és projecte fet, no?
0: Sí, és un projecte de tres fases i ara que vaig a fase 1.
1: Jo, si no vaig malament, posar un altre pavelló, entre comentes, no?
0: Una netxa.
1: Una altra carpa, on hi hagi més pistes.
0: No tot, sé. Tot dins la mateixa instal·lació, però una altra pista poliesportiva.
1: Clar. Sí, sí.
0: Dins la mateixa, això.
1: Això.
0: Se pregunta per favor convidada a l'assaig o t'estiu ben dir-ho després?
1: No, no, ho pensaré, encara no ho sé.
0: Què és més important en el món esportiu? La part física o la part psicològica?
1: Van de sa mà, crec jo. Si està molt bé físicament i ets un sonat, no tenia bé, i si està molt bé d'escapat, però físicament està fatal, doncs pues tampoc anirà bé. Ha de ser un... Ser dur, han d'anar de sa mà.
0: I diríem que la salut esportiva d'Artà és bona.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què en trobes de la gala de l'esport d'Artà?
1: Crec que està molt bé. Dona la visibilitat als esportistes artenens que han guanyat alguna cosa. I crec que està molt bé. M'agrada, m'agrada.
0: Ara te tocarà anar -hi?
1: Sí, sí. I encantat jo.
0: Ara venen 4 anys d'anar-hi. M'agradaria, així com m'han tirat de meroteca per lo d'en Gabriel, m'agradaria d'aquí uns anys poder tirar de meroteca. Què és el que t'agradaria veure complit d'aquí 4 anys? Que diguis, hem aconseguit això.
1: Pues moltes coses, però m'encantaria, el que t'he dit abans, tenir equip masculí i equip femení a totes les categories del club.
0: Val.
1: Fins a júnior.
0: Sí, sí, sí.
1: Després ja sènior és més complicat. I també m'agradaria tenir un equip sènior BBA masculí, que és el que tenim ara, però ja estan bé, saps? Tipo...
0: A dins la pomada per pujar.
1: I m'encantaria veure la tercera FEP.
0: La tercera FEP,
1: ojalà.
0: Objectiu tercera FEP 2026, quan va començar el grup.
1: Molt difícil, ja 27...
0: A lo millor 29, que tens un firma, que tens ja firmat un contracte pel 29, tens un fitxatge pel 29.
1: Saps? No, no estàs... de boca.
0: No, jo crec que el servillet ha firmat.
1: Sí, sí, sí, ah, vale.
0: He trobat el servillet.
1: Pues, sí, no, això, tenir equip de totes les categories i... M'encantaria també un senyor femení, balear a insular, o a bastonar-te.
0: Això és per mi que se mantengui.
1: Sí, sí, perquè és molt difícil. Se crea l'any següent, tenia dues cases en mans, ja és complicat fer-lo. Això, no, tenir un senyor femení i un balear que estigui dalt.
0: Molt bé, molt bé. I què creus que té Artà, que té tant d'esportistes d'èlit?
1: Pues jo crec que sobretot que quan hi ha molt de nins que juguen i pues, de tant de nins que juguen o que fan deport, pues un te'n sortirà, no? És important això, tenir lots que juguin, que pràcticament tots els nins d'Artà facin qualque deport, és la clau, diria.
0: Idò, moltes gràcies per dir que molt esteu temps. Ara llegirem un breu recull de notícies, podràs penjar la pregunta pel proper convidat o convidada i després te podràs despedir de tots els nostres oients que tancarem la temporada. Venga. Amb tu.
1: Vale.
0: Anem a les notícies, com he dit, el Mundial ja està més que xerrat, tenim 70 programes que xerren del Mundial, si voleu poden venir la setmana que ve i fem un programa especial del Mundial i cont cores, si voleu, però això ja serà la setmana que ve, ja m'on anam a la setmana que comencen les festes, i xerrant que comencen les festes. Ara les festes de la Galònia que han tancat, el Club Volei Artà ha organitzat amb molt d'èxit el torneig de volei platja, tenen molt bona rebuda. També el Club Volei Artà, aquesta data d'estiu, està amb el volei platja, ja sigui dins les festes, o també a competicions, que també li estaran bé. En el volei, l'equip infantil femení cau el passe a semifinal del Campionat de Balears. El club ciclista Artenenc també va participant a diversos tornejos que hi ha, fins i tot algun de pista, no només de carretera, que tot l'any s'apensa com competeixen a carretera, no, també competeixen a pista, i no les vagin malament. El club Palatín Martà ha anunciat ja la data de la 36a cursa nocturna de Sant Salvador 2026 pel dia 3 d'agost a les 23:59, dins les festes, com ja és tradició, han de córrer la marató, s'ha de córrer.
2: Exacte, no, no hi ha excusa en aquest cas. Sí, a les 12, el que se posa això perquè quedi clar quin dia.
0: Sí, sí, sí, a les 23:59 de dia 3.
2: L'endemà, que diem.
0: Exacte.
2: Bàsicament se diu així, aposta.
0: Podeu començar a venir a córrer per aquí, per Sant Salvador, per preparar la pujada, que aquí on tots petam, jo som el primer. No, però per Joan Ramon Riu, perquè també li ha passat. Aquí on tots ho passat malament. Jo crec que començaré a venir ja la setmana que ve a pujar i baixar només aquí, per agafar ja un poc el ritme de competició. També dins les festes hi haurà moltes propostes esportives que podreu veure i viure tant en els programes de festes patronals com per xarxes. El futbol no es tira molt a arrencar, ja ho sabeu, sempre comença un poc abans i ja és partit de festes. Per totes aquestes notícies i moltes més a les xarxes socials dels clubs, a les d'Esport d'Artà i les de Ràdio Artà Municipal. I per què no? També, ja que hi som, a les d'Artà, en joc. A més, heu d'estar atents a les xarxes de bàsquet d'Artà, que sortirà a campanya de socis, i espero que també d'allà surti qualque filtració, si no la filtraré jo, de la nova camiseta del club, que ben ara que surti, que jo som el primer que me vull comprar.
1: Jo també.
0: I ara sí, quina pregunta tenim per el nostre convidat o convidada?
1: Bueno, no sé, quin és l'esportista d'Artenenc preferit, bé, professional preferit de...
0: Val, bueno, va, pregunta, no l'hem demanat mai, de fet.
1: A veure, no sé, de qualsevol cosa.
0: Esteu, jo sé que són jo, no passis pena.
1: Tu ets el segon.
0: Ah, bueno, darrere en Gabriel Serra li pot demanar. I l'Enric va darrere jo, ja ho sé, estem mirant tots tres a la pomada. Tens el micro obert per despedir-te?
1: Bueno, gràcies per haver-me convidat una altra vegada. Ja dic, aquests 4 anys que m'ho venen de directiva ho intentarem fer el millor possible i, bueno, esperen que vagi tot molt bé i a veure si quan acabem puc tornar i que hagi anat tot bé, no?
0: Esperen que sí, molt d'èxits, molt de sort, com millor li vagin el bàsquet d'Artà, millor li aniran el poble d'Artà. Això és inevitable. Per tant, tots els vostres èxits seran els nostres també. I a ser possible els contarem tots aquí a Ràdio Artà i qui sap si a Artà en joc. Per tant, moltes gràcies per dir que mos esteu temps. Estimats oients d'Artà en joc, una temporada més, l'han tancada, no és la temporada que mos hagués agradat. Això és el capítol 118, val? Vàrem fer fa més d'un any el capítol 100 i aquesta temporada n'hem fet de 8, que no està malament una temporada de 8, però mos agradaria que fossin temporades de 40, no t'ho vull dir 40, però de 35, sí, potser el doble del que tenim. Moltes gràcies a tota la gent que mos fa comentaris d'aquest programa, la gent que està preocupada, no ha fet programa aquesta setmana, vorrà passar res, heu acabat? No, ara sí que posaran punt. Anem a disfrutar de les festes d'Artà, ja han disfrutat de la colònia, el posto també esperat, disfrutem les festes d'Artà. Veurem, aquest projecte per poc que puguem seguirà per endavant. A lo millor segueix jo, a lo millor segueix fora jo, perquè després les negociacions econòmiques en Montoya són molt dures i a lo millor ve un presentador que li pot pagar millor en Tomeu, no passeu gent de vena, segur que això és anecdòtic tot. Estimats oients d'Artà en joc, moltes gràcies per aquesta cinquena, sisena temporada, crec que ja, i res, fins passat l'estiu. Adeu!
2: Fins aquí la remissió, vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Artà Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radioartà.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Com quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnivolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Mata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Has casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen. Millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amo!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Cita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

a la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. Com espantes temporal. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hey, Fonzie.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall d'esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir les cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu ella just al vostre cor.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Jo simplement